mientras asumiendo, rebuscando.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. És impressionant que els joves que volen ser músics de jazz, les escoles, tallers de músics, SMUC, Conservatori del Liceu i Conservatori del carrer Bruc a Barcelona, existeix un increment anual a l'inici de curs amb els joves entre 12 i 15 anys, decidits a estudiar música. Clar, primer són anys de solfeig per decidir si el tercer any escolleixen un instrument i prefereixen tocar corda o vent. Sempre valorar quin és el desig personal de cada un d'ells depèn de l'edat i de les influències d'amics o familiars, i més si els seus antecessors són músics en actiu. De qualsevol manera, existeix un ronron interior que demana ser músic, i després, sobre la marxa, es decideixen coses per influències de veure'ls en concerts i actuacions, i això anima a seguir el sentiment personal del jazz. Avui, afortunadament, a l'internet ajuda molt a obtindre informació d'un munt de necessitats que es tenen al moment. Només es té de preguntar i les respostes són immediates i al moment. I és una gran sort i avantatge, i crec que ja és hora de posar en marxa la nova edició del Club del Jazz. El pianista i director de bandes Claudi Rolling de Cannes, França, aixeca el taló del Club del Jazz amb aquest clàssic del blues, Robar amb Bullic.

Les preferències jazzístiques d'en Claudi van ser el clàssic jazz i les col·laboracions amb el violinista Yo-Yo Ma i Alexander Nagoya, guitarrista.

El pianista Oscar Peterson, de Montreal, Canadà, Estats Units, ens acompanya aquesta nova edició del Club del Jazz aportant al programa el seu ADN i que clama admiració. Ara complimentar una petició, escoltarem el blues, Tocs del Blues.

Les preferències de l'Oscar han sigut l'admiració a Nat King Cole i el pianista Arthur Tatum.

el saxofonista Gerald Arbrick dels Angeles, Califòrnia, Estats Units, convidat al Club del Jazz per escoltar-li el blues tan increïble.

les tendències en Gerald van ser el jazz més fusions i ha col·laborat amb el baterista Alphonse Monsoon i la cantant Chaka Khan.

Tots els dimarts a les 10 de la nit presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El guitarrista de Les Missouri, Estats Units, Pat Metheny, ens acompanya al Club del Jazz i ens ofereix un dels seus èxits a ritme de funky, Dies millors per endavant.

Apat ha col·laborat amb Herbie Hancock, pianista, i Carlos Santana, guitarra, preferències jazzístiques al jazz, funcions i jazz llatí.

en Joan Chamorro, director de la Sant Andreu Jazz Band, presenta a l'alumna Clàudia Rostell com a primícia al Club del Jazz, a la que li escoltarem el swing Setembre sota la pluja.

El vibrafonista dels Angels, California, Bobby Hutcherson, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li tot seguit aquest clàssic en la seva ADN d'en Bobby, com és Carrying Me.

Les preferències jazzístiques d'en Bobby van ser el jazz i ha col·laborat amb el trompetista Carnell Jones i el saxofonista Cootie Sunny.

al saxofonista de Pittsburgh, Estats Units, Art Blakey, convidat al club del jazz com a novetat, li escoltarem el blues Missatgers del Jazz.

Stefani Grappelli, violinista, està present avui al Club del Jazz i convidat perquè li escoltem Quina alçada té la lluna?

I això ha sigut tot per avui. Esperant, haureu gaudit, ens hem d'acomiadar. I com a cloenda, us deixarem amb la veu del fum, que és la de Frank Sinatra, per escoltar-li el swing ben d'estiu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
7: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
8: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
9: El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
10: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
9: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
4: 3CAT Info.
9: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
11: Ensur, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
12: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
13: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
11: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
9: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
14: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
15: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que estar. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
14: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
9: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
16: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
9: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
17: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
9: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
18: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
9: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
19: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, punt incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
20: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
19: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
21: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
19: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
9: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
22: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
9: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta ja ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
23: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará quan el govern d'Espanya autorice ese desplazamiento.
9: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
0: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
1: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
0: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
9: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
2: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegada de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'atrevim al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
18: El temps.
9: Dani Ramírez.
3: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
18: 3CAT Info.
9: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
5: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
9: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
6: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
7: Долг партии.
5: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
6: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
9: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
5: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
8: They asked too much and they offered too little.
9: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
24: I és finalment la jutgessa qui dictarà
4: la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
9: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
10: Esports.
9: Amb en Francesc Ripoll.
12: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
13: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
12: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
24: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
12: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
25: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
26: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
25: 100% committed with us.
12: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
27: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
12: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
11: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
12: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 7:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. Aquest diumenge, 10:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primers d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, no, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023.

0: Era manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
3: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
2: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
4: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
2: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
1: El temps. Dani Ramírez.
5: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
6: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
7: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
8: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
6: En aquesta qüestió, el govern argentí, que presideix Javier Milei, es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats, declara...

0: Declaracions de Milei, ara la sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
1: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
2: Obviamente.
1: Perdón, no, más allá...
2: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
1: No.
2: Ok, listo. No,
1: más entonces, allá de que
2: ellos... Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
0: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
3: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
0: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
4: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
5: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
6: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
5: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
7: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
5: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord, amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
8: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
5: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lubit Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
8: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 7. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 9:45, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit, que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelaziz. Abdelatif Ouagbi en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estic convençut de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará quan el govern d'Espanya autorice ese desplazament.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
2: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin Biden deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
23: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
24: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
25: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
2: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
3: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
1: Sentint també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
1: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
6: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
1: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
26: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
1: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 8:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espial. Descompte aquest diumenge, 10:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
0: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Saraix Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problemes sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual.

0: cap, tot aquest producte és producte bo, és producte de susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
1: A partir de les minves que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
2: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
1: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
3: El temps. Dani Ramírez.
4: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
6: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
7: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
8: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
6: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
9: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
10: Obviamente.
9: Perdón, no, más no, allá... No,
10: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
9: No.
10: Está bien. Ok, listo. No,
9: más allá de que...
10: Y después... No, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
6: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
11: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
6: 20 milions d'argentins asseguren tenir deuda.

0: des de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
2: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
3: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
2: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
4: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
2: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
5: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
2: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Louis Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Els municipis afectats pels aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès es recuperen dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal, que ja ha cremat més de 630 hectàrees i manté un miler de persones evacuades. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari que amb predomini del color blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. A menys d'un mes de les eleccions legislatives a Rússia, Vladimir Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya electoral en la guerra, malgrat que els russos els preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. El festival Occident Summerfest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori.
1: Esports. El Barça s'estrena avui mateix a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 2:15 del vespre. A l'equip que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre Rodri quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí al temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I en motor, Àlex Palou sortirà des de la pole el Gran Premi de Washington de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i avui pot certificar matemàticament el seu 5è títol en 6 anys.
0: I el temps, matí amb possibilitat de pluges intenses novament a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. Aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts a les 8 del matí. Us acompanya Eva Compte Martí fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I com us dèiem, després de les pluges d'ahir a la matinada, els municipis i veïns afectats per les inundacions al Baix Penedès i al Tarragonès han viscut un dissabte intens de feina per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Anem cap a la zona del Tarragonès. Allí tenim la Montse Mir. Bon dia.
3: Bon dia. Les principals afectacions han estat a Roda, de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. Alguns veïns expliquen que s'han sentit abandonats i diuen que fa temps que demanen als ajuntaments millores en la canalització de l'aigua i el clavegueram. És el cas de la Maria Angústies, de Coma-ruga, i d'en Joan, de Creixell.
4: Te encuentras en una situació d'impotència terrible. I aquí no hi dice nada. Todo el mundo se lava las manos. Eso sí que realmente no es normal.
5: Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
3: Les 300 persones desallotjades d'un càmping de Roda de Barà hi van poder tornar i a la tarda. És el cas de la Mari, de Sabadell.
6: Nos despertó el ruido del agua y la gente gritando y corriendo. Y nada, ayudando a refugiar gente, niños. Es que no sabes, te da impotencia.
3: Durant tot el dissabte també es van retirar dels carrers els cotxes espatllats per l'aigua.
0: Aquests aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès han deixat la sensació entre els afectats que va faltar informació. Es queixen que no van rebre cap alerta sobre el fet que hagués de ploure amb tanta intensitat en tan poca estona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va justificar que no s'enviés un SAlert, argumentant que el Servei Meteorològic de Catalunya no havia informat de la previsió d'un nivell tan intens de pluja.
7: La E-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6, país, i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: Des del Meteocat, la directora Sarai Sarroca assegurava que sí, que s'havia informat des de la tarda abans, des de divendres de la tarda, que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Doncs ara, a aquesta hora, volem saludar la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, fem un repàs de la situació. Aquesta nit ha estat més tranquil·la. No sé si hi ha hagut encara alguna incidència derivada de les tempestes d'ahir, però suposo que ha estat una nit ja molt més tranquil·la.
9: Sí, aquesta nit no hi ha hagut precipitacions destacables. Les pluges que hi ha hagut han estat a la zona de mar i, per tant, doncs, no han tingut afectació cap als municipis. Sí que em comentaven, per exemple, que s'havia recollit un litre en posta en mitja hora, però no és una quantitat significativa. Vull dir que la nit ha estat, com bé dius tu, tranquil·la. No hem tingut incidents. S'han continuat les tasques que ja s'estaven fent des d'ahir. Per aquest motiu encara mantenim el pla amb alerta, perquè encara s'estava fent treballs sobre el terreny per l'afectació que hi havia hagut per les inundacions, i aquesta situació és la que tenim ara en aquests moments i continuarem durant el dia d'avui. Ens mantenim en alerta perquè encara tenim un avís del Servei Meteorològic que ens indica que el litoral de la costa, des del Tarragonès fins al Delta, encara hi ha possibilitats que hi hagi pluges de 20 litres en 30 minuts i per aquest motiu encara fem aquest seguiment. Segurament després, durant el dia d'avui, diumenge, serà més tranquil. Aquest matí tindrem aquesta pluja que comentem al litoral, aquesta possibilitat, però després hi ha aquesta situació d'intensitat ja no hi és i seguirem pendents també de possibles pluges que poden venir pel dilluns.
0: Mm-hmm. I tenen alguna informació nova sobre els ferits, especialment sobre la persona que hi ha ferida crítica?
9: No, aquest detall no el tenim. Nosaltres fem el seguiment en el moment de l'emergència per veure quin és el volum de persones que han tingut afectació i aquests serveis doncs, es traslladen, evidentment, als hospitals amb el Servei d'Emergències Mèdiques, que és qui fa aquesta feina, i després, a partir d'aquí, ja entren dintre del treball que es fa dintre de l'àmbit de salut i ja aquest seguiment ja es fa, com et comento, des d'aquest àmbit i ja no nosaltres, ja no tenim aquest coneixement.
0: Uh-huh. I, per tant, entenc que, de moment, l'alerta de l'INUNCAT segueix activa fins a nova ordre, però segurament avui a la tarda ja es podrà desactivar. És la previsió amb què treballeu a Protecció Civil?
9: Correcte. Sí, ara bàsicament estem fent aquest darrer seguiment d'aquestes últimes pluges o aquestes darreres últimes probabilitats que hi havien de pluja, i ara aquest matí esperem també l'actualització que ens faci dels models meteorològics del Servei de Meteorologia de Catalunya. Llavors veuríem també de cara a demà, perquè de cara a demà també s'espera una entrada de pluges, però és una pertorbació diferent. És una pertorbació que ve des de l'oest, que entraria i escombraria una mica també el territori, i hem de veure també amb quines intensitats pot entrar. Depenent d'aquesta previsió que estem esperant i també de la informació que ens donin des dels serveis operatius, des de bombers, de com estan finalitzant doncs, aquestes actuacions que encara hi quedaven, doncs valorarem aquest matí treure l'alerta o mantenir-la en previsió d'aquestes pluges de dilluns. És algo que hem de veure en les properes hores.
0: Uh-huh. Sobre el que explicàvem fa uns minuts, les queixes d'alguns veïns, per exemple, usuaris del càmping de Roda de Barà, que ahir es va veure afectat pels aiguats, s'han queixat que no van rebre cap avís ni alerta. Per tant, recordar quan s'emet un és alert i amb quins criteris s'envia i per què, en aquest cas, divendres a la nit no es va enviar un és alert davant aquesta previsió de pluges tan torrencials.
9: Nosaltres el que fem és treballar amb els plans de protecció civil. Els plans de protecció civil el que fan és que t'indiquen on, depenent de les circumstàncies que hi hagi, pot haver una vulnerabilitat que faci necessari tenir un pla activat. Tenir un pla activat vol dir que els operatius estan preparats per assistir perquè hi ha una situació que ho pot requerir. Aquesta situació la teníem des del dijous. El dijous ja vam activar el pla en alerta. Vam activar l'INUNCAT, el pla d'inundabilitat, amb alerta. Aquest pla activat el que significa és que nosaltres ja estem fent difusió, ja estem explicant per tots els mitjans, per xarxes socials, per mitjans de comunicació, directament a través dels ajuntaments, dels organismes, que hi ha una situació de risc, i és la que es donava. Es donava aquesta situació de risc amb una possibilitat de pluges intenses de 40 litres, podien caure amb 30 minuts. Aquesta probabilitat d'aquesta pluja intensa era baixa, era una probabilitat que ens donaven la informació del Servei Meteorològic com a baixa, no alta. Per aquest motiu, no és un dels referents, no és un dels criteris que nosaltres seguim per fer una alerta preventiva. Ja sabeu que quan nosaltres tenim un color vermell, com es diu així més generalment, tenim un nivell 5 o 6 de previsió de pluges, que vol dir que tindrem pluges intenses amb una probabilitat alta. Llavors nosaltres el que fem és enviar una alerta preventiva. Aquesta alerta preventiva no la vam enviar perquè no es donava aquesta circumstància. I el que vam fer va ser seguir la situació com anava evolucionant. La matinada, l'altre dia per la nit, el que vam trobar va ser que van començar a haver-hi pluges intenses, de manera sobtada, amb una acumulació que no esperàvem, i aquestes pluges doncs, van provocar incidents en el territori. Incidents que s'anaven seguint amb els mitjans operatius. Nosaltres utilitzem les alerts quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia, i és una alerta on s'ha de donar una instrucció igual a la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Van haver-hi llocs on se va tenir que evacuar, i van haver-hi llocs on el que es va fer va ser que la gent havia de quedar confinada. Per aquest motiu, aquestes instruccions les anaven donant als operatius que anaven veient el que es necessitava a cada zona.
0: Però en altres episodis de pluges aquesta última temporada, aquest últim tardor-hivern, hi ha hagut altres episodis de pluges torrencials a Catalunya i sí que s'han enviat, és alert, diferents a cada municipi segons el que convingués, si convenia confinar, si convenia... És a dir, que això en altres situacions sí que s'ha fet.
9: No, les instruccions que s'han donat amb un ESALER semblen sigut instruccions generalitzades en el territori. Penseu que els enviaments dels ESALERs es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres. O sigui, estem donant una mateixa instrucció per 10 quilòmetres. Això s'ha de saber molt clarament que aquella instrucció és la que s'ha d'obeir. I en aquest cas, com et comento, vam veure que la mesura era d'una manera millor donada directament per tal de poder atendre el que es necessités, que no una mesura generalitzada, que no teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Uh-huh. I ja per acabar, senyora Soler, sí, però que el Meteocat sí que ha dit que ja s'havia avisat d'aquest risc. Potser no estava concretat aquesta... És a dir, entenc que llavors la situació és que va ploure més del que es preveia.
9: Correcte. Sí, va acumular més aigua de la que es preveia. Sí que hi havia aquest avís que jo us estic dient, hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva, que és la que hem fet moltes vegades. Moltes vegades hem enviat fins i tot alertes el dia abans de que comenci a ploure, que és el bo poder avisar abans de que comenci a ploure, i aquestes alertes les hem enviat quan hem tingut aquesta probabilitat i aquest nivell elevat de pluges o d'acumulació, d'intensitat o d'acumulació. I és quan hem fet, com tu bé dius, moltes vegades, doncs aquests enviaments preventius. Aquest dia no ho teníem. I quan vam tenir aquest avís ja de nivell de color vermell, ja de 5 de 6, ja eren les 6 del matí en què hi ha aquestes incidències ja s'havien donat, ja s'havien estat ateses pels mitjans operatius, ja havien estat ateses de la manera que jo t'explicava, que era atenent a les necessitats en cada lloc puntualment el que calgués i anar donant les instruccions o anar executant allò que calgués, i ja era una hora en què ja no era pertinent fer aquest enviament perquè ja hi havia passat el moment àlgid de les trucades que havíem tingut al 112 i els operatius ja havien actuat.
0: I ja per acabar, senyora Soler, vista ara en perspectiva, es podria haver fet d'alguna altra manera des de Protecció Civil? No ho sé, si hi hauria algun altre mecanisme, si l'ESALER no és l'adequat, alguna altra situació, ho dic per les queixes aquestes de les persones afectades en càmpings, així que ens queixaven de falta d'informació preventiva.
9: Segur que s'hagués pogut fer més. Com sempre hi ha una situació de millora, sempre hi ha un marge de millora amb totes les emergències, evidentment, quan ja ha passat i quan ja has vist com ha anat evolucionant. Nosaltres vam seguir els criteris que nosaltres tenim establerts, vam fer els avisos com nosaltres preveiem davant de les situacions meteorològiques que se'ns avisen, davant dels avisos que tenim i de les probabilitats que es donen, i el que sí que pensem és que sempre pot haver-hi una actuació preventiva més transversal, més general en totes les matèries, no?, del dia a dia de les persones. Per exemple, nosaltres estàvem fent aquests avisos des del dijous, indicant que hi havia una alerta, que hi havia possibilitat de pluges intenses, i nosaltres sempre que diem que hi ha una alerta, el que sempre demanem és vigilància amb els desplaçaments, vigilància amb les zones inundables, vigilància amb aquells llocs on pugui córrer l'aigua, on pugui entollar-se l'aigua, sobretot que la gent no s'hi posi, que no entrin amb els vehicles. Doncs veiem que hi ha moments, nosaltres ho anem dient sempre, que hi ha una situació d'alerta, però hi ha moments com això, veiem que es produeix, o sigui, la meteorologia té un component probabilístic, hi ha un nivell estadístic que ens diu, doncs hi ha la possibilitat de que es produeixi, hi ha moments en què es produeix, i per desgràcia estem veient que amb el risc que tenim ara, amb l'emergència climàtica que s'està donant, aquestes situacions d'intensitat o d'acumulació molt elevada, per desgràcia, aquests extrems estem veient que es produeixen i que són freqüents. Per tant, el que ens pot quedar com a cosa a tenir present és això pot passar i això passa, i per tant, doncs anem molt en compte amb aquells espais que són zones inundables, amb aquells espais on es pot acumular aigua, on pot haver-hi aquesta situació, perquè realment el risc hi és, es produeix, i per tant, doncs hem de ser conseqüents.
0: Perfecte. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio. Seguirem pendents de l'evolució d'aquestes pluges aquest diumenge. Gràcies, molt bon dia.
9: A vosaltres, bon dia.
2: El temps.
0: I afegirem ara la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
10: Matí molt tranquil que fa 24 hores. Avui les precipitacions són força més minces, les que estan caient a punts del delta de l'Ebre, uns ruixats que encara podrien ser intensos fins als vols del migdia, però molt més localitzats. I veurem si arriben a caure a la resta del país ampli domini del sol, amb alguns núvols cap al sector de les muntanyes de Prades, sud del Pla de Lleida, de poca importància, i molt de sol el que tenim a hores d'ara a la meitat nord, tot i que també hi ha alguns núvols cap a l'alta Ribagorça. Un matí fresc, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, la mínima, per exemple, a Tírvia, 14 graus, a Palafrugell, 17 graus, i a Cambrils, una mínima molt més suau, a l'entorn dels 23 graus. Avui tindrem un dia assolellat, però s'espera que augmentin els núvols al llarg de la tarda i de nou apareguin ruixats i alguna tempesta fins i tot a punts del Pirineu i del Parapirineu. Tampoc es descarta que al llarg de la tarda vespre arribin algunes febles precipitacions cap a l'àrea de la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que pugen una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir vàrem arribar a tot estirar els 32,5 graus al Carràs i avui a Ponent es pot pujar el termòmetre fins gairebé als 34 graus, unes temperatures que arreu del país tendiran a ser les normals d'un mes d'agost. I començarem la nova setmana, demà, amb una mica més d'inestabilitat, ja de matinada amb precipitacions a la costa i de tarda a l'àrea de la meitat nord del país i amb unes temperatures que a partir de demà tendiran a poquet a remuntar.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Reprenem ara el fil de l'actualitat, passant 3 minuts i mig d'un quart de nou. Els serveis d'extinció d'incendis han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar el foc forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees. El miler de veïns evacuats no han pogut tornar a casa seva, ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alta Palància.
11: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland es el director del PMA.
12: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanc oest.
11: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
13: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se treballi al 100% en l'extinció d'aquest incendi, para después volver a casa con todas las garantías posibles.
11: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: Més coses. El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni als seus territoris migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà, Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació per als migrants de Ceuta. La setmana que ve, una delegació de Sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar la situació. I pel que fa al debat polític, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de forçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem, uns 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I en plena crisi a Ceuta, les crítiques del PP a Pedro Sánchez per no haver cancel·lat la seva estada a Lanzarote han tornat a obrir el debat sobre les vacances dels polítics. El president, els ministres i els diputats no tenen aquest dret blindat i la llei tampoc no els prohibeix treballar des de la residència estival, però els experts coincideixen que liderar una crisi des de la distància pot transmetre una idea de menyspreu. Madrid, Alba Gil.
14: Un any més, govern i oposició es tiren els plats pel cap per les vacances. Aquesta vegada és el PP qui acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut. Sentim Alberto Núñez Feijóo.
15: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
14: Tal com explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, els alts càrrecs electes no tenen dret a vacances com a tal.
16: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
14: I qui ho decideix és el president, a qui la llei tampoc no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
16: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
14: Ara bé, quan esclata una crisi enmig de les vacances, com la de Ceuta, la manera de respondre és clau. Toni Rodon és politòleg i professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.
17: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
14: I cal cuidar-ne tots els detalls.
17: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
14: Debat a banda és el temps de descans. Ningú no dubta que també els polítics necessiten desconnectar. No fer-ho, avisen els experts, allunya la política de la ciutadania.
17: Si volem fer una política amable en què, per exemple, gent no s'ha plantejat mai dedicar-se a la política, doncs hem de fer també que les condicions laborals dels polítics siguin una mica accessibles a una part important de la ciutadania.
14: O la gent amb menys recursos i més càrregues difícilment s'hi sumarà.
0: I el govern reprèn demà l'activitat amb les carpetes d'infraestructures, seguretat i habitatge sobre la taula. La mobilitat és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici de la nova temporada amb una trobada de 2 dies fora del Palau de la Generalitat ja s'ha convertit en una tradició de l'executiu de Salvador Illa. L'agost de l'any passat es van reunir al Mont Sant Benet, al Bages.

0: I després de 10 dies de concerts, amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Cara Sentim, Taburete o la Ludwig Band, i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la 5a edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director d'aquest festival de Puigcerdà, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, va fer l'empat al minut 30, però també al minut 90, finalment, com diem, Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota.
3: Jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pujan al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
2: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista molt clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el tècnic blau Mourinho a la sala de premsa va defensar-lo.
4: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. I inicia en el primer minuto. Jo penso que és una cosa que ja està formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repete de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú.
2: Les queixes cap a l'àrbitre no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon de l'Espanyol consecutiu com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per la seva banda, avui s'estrena la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 10:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix. A 11:45 volarà cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit en un hotel de la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100%
2: committed with us. En aquest sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. El partit contra l'Elx, recordem, començarà a 10:15, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
2: I també juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia, ha insistit que el davanter continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Avui també es disputa el Getafe Racing a 8:15. I a segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 davant l'Sporting de Gijón a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, un últim apunt de futbol, perquè el Badalona Women ha derrotat el Barça B per 4-0 en un amistós de pretemporada. Aquest és el partit de preparació de l'equip de Badalona abans del debut de la Lliga el cap de setmana que ve. I ara deixem el futbol, parlem de ciclisme, perquè Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa a una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogačar va imposar-se amb només 9 mil·lèsimes respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayer. Per altra banda, l'eslové, que resideix a Mònaco, valorava així aquest triomf.
6: Red is really nice color. I think that 0.09...
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: It's super well, so I think this helped me a lot today.
2: I acabem el bloc d'esports amb un últim apunt de motor, perquè Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar. Aquesta tarda sortirà en primera posició la grella de sortida. Palou, de fet, pot arribar a guanyar fins i tot avui matemàticament ja el campionat.

0: Són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insisteix a justificar que no s'enviés l'alert perquè no es preveia tanta pluja en poca estona la matinada d'ahir a la Costa Daurada. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i que manté un miler de persones evacuades. A partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, tot i que és una de les regions del món que menys gasos d'efecte hivernacle genera. A Mauritània, molts joves abandonen el país perquè la crisi climàtica ha afectat el principal motor econòmic, l'agricultura. També detallarem que Catalunya ja és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. En total n'hi ha 181, la meitat de les quals a Barcelona. N'hi ha de molts tipus, des de cadenes sense ànim de lucre fins a comerços particulars. I anirem també al Catllà, al Tarragonès. Ahir hi va haver una diada castellera extraordinària, amb 12 aletes de gamma extra. I en esports, Roger?
1: El Barça s'estrena avui a la Lliga, ho farà al Camp de l'Elx a 2:15 del vespre. L'equip que viatja avui mateix hi podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Mentrestant, derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, amb gol d'Espí en temps de descompte, mentre que el Sabadell aquesta tarda visita el Castelló.
0: Tot això en un matí amb possibilitat de pluges intenses, ara ho dèiem, a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. I aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost. Com us dèiem, Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià, també el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Davant els aiguats d'ahir al Baix Penedès i Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha argumentat així a aquesta emissora perquè no van enviar un alert a la població d'aquestes zones.
2: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Soler ha afegit que les alerts s'envia quan requereix una instrucció generalitzada per a la població en una àrea molt àmplia.
2: És una alerta on s'ha de donar una instrucció igual la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Penseu que els enviaments dels alerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres.
3: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: I al País Valencià, els bombers han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees i el miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. A la comarca de l'Alt Palància tenim la Pepa Ferrer.
4: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland és el director del PMA.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
4: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
6: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després volver a casa con todas las garantías posibles.
4: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: I ara un parell de notícies vinculades a les altes temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant la calor extrema. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Anna Borgolat, investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
7: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és, sobretot, de màniga llarga per evitar les cremades del sol. També la gorra porta un faldó que protegeix del coll i del clatell i després uns pantalons més adequats pel treball.
0: En només 3 dies ja s'han vist resultats positius de la prova.
7: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I, per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: També s'han instal·lat ombres mòbils a les zones de treball, ventiladors i neveres d'aigua fresca. Als camps també s'hi han incorporat focus per poder il·luminar els arbres fruiters quan es comença a treballar, ja que la calor ha modificat els horaris i molts pagesos han avançat l'inici de la jornada laboral a les 5 del matí, quan encara no ha sortit el sol, per evitar la intensa calor. I l'Àfrica, ho dèiem ara 9:15, és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4% dels que generen a nivell mundial. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència també el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Massamba Dambu és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
9: Nos avons de gent que són, per exemple,
10: tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
9: De gent no són pas un village.
8: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
11: Tinc una petita botiga.
8: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
12: Chaque dimanche.
13: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
8: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny o buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
14: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
8: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: I moren 14 migrants en un naufragi davant de les costes de Tunísia. Només hi ha un supervivent que portava 2 dies sol a la deriva. L'embarcació va sortir dijous del nord d'Àfrica amb les 15 persones a bord, la majoria joves. La meitat de les persones que han mort al naufragi eren membres de la mateixa família. També ha perdut la vida un home i la seva parella embarassada. La ruta del Mediterrani central, des de la costa nord-africana, és una de les més mortals del món. En els primers mesos d'aquest any, el nombre de migrants morts s'ha més que duplicat. Tot i aquest augment, en els últims 3 anys... les sortides des de Tunísia cap a Itàlia s'han reduït considerablement per l'acord amb la Unió Europea que preveu el control migratori a canvi de suport financer. I de la crònica internacional també us expliquem que a Rússia, d'aquí menys d'un mes, hi haurà eleccions legislatives el proper 20 de setembre. El president Vladimir Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
15: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
16: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
15: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage. És un reportatge d'en Roc Fargas.
17: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
18: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
17: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
19: Estas model vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
17: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
20: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
17: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: I el Catllà, el tarragonès, va viure ahir la millor dia de castellera de la seva història amb 12 construccions de cama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall, bon dia.
21: Bon dia. Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de cama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, quatre dels castellers de Vilafranca que han firmat castells que han fregat la perfecció i quatre més de la colla jove Xiquets de Tarragona que n'ha deixat, però, dos encarregats. Extraordinària la colla vella que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar

0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
2: El temps d'aquest diumenge ens presenta encara la possibilitat d'algun ruixat que pot ser intens fins als vols al migdia a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que de matinada han sigut molt febles, al voltant d'un, dos, tres litres per metre quadrat, però com dèiem, encara hi ha possibilitat de que pugui aparèixer algun nucli més actiu. A la resta del país, temps assolellat amb alguns núvols baixos cap al sud de Ponent, àrees també de l'Alta Ribagorça o de les muntanyes de Prades, i aquest sol ha permès, o aquesta serenor ha permès, que les temperatures avui fossin fresques, sobretot al Pirineu, amb unes mínimes que clarament han baixat per sota dels 15 graus. A la façana costanera destaquem, per exemple, a Palafrugell, 17 graus de temperatura mínima, o en el cas també de Cambrils o també de Vinyols i els Arcs, al voltant dels 22-23 graus de temperatura matinal. Tot això en un dia en el qual s'espera que, a mesura que vagi avançant el dia, les nuvolades o els núvols puguin anar apareixent, sobretot a partir del migdia tarda, on s'esperen alguns ruixats puntuals a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, localment acompanyats de tempesta, i també s'espera que alguns entrin des de l'Aragó per la Terra Alta i deixin caure alguna feble precipitació. I tot això amanit amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Les màximes més altes encara seran contingudes al voltant dels 33-34 graus a Ponent. Tindrem avui unes temperatures màximes típiques del mes d'agost. I de cara a demà ja començarem la nova setmana amb un temps una mica insegur, ja de matinada, amb pluges a la façana costanera i durant la tarda a la meitat nord del país, i a partir de demà començarà una pujada lleugera de les temperatures que sobretot es materialitzarà molt més de cara a mitjans de setmana.
0: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. La manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europact ahir dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, amb prou feines va arribar al centenar de manifestants. La convocatòria antifeixista, amb 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, va ser molt més nombrosa. Els Mossos d'Esquadra van evitar que hi hagués contacte entre les dues concentracions, i l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que posaria en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Miquel Muñoz.
3: Els manifestants antifeixistes van ocupar un dels costats de la plaça Sant Jaume, que els Mossos d'Esquadra van dividir en dues fileres de furgons. Més tard van arribar els membres del grup Save Europact, que van ser escridassats pels antifeixistes amb crits de "no passaran" o "fora feixistes dels nostres barris". Els ultras van desplegar una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Van cridar consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Vinovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
4: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
3: Cap al vespre, els supremacistes van abandonar la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
1: I a Igualada, a l'Anoia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar ahir d'un dinar popular mentre participaven a l'activitat Festa al Dinar, emmarcada en els actes de la Festa Major Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es va abocar un paquet de sal en la paella que estaven cuinant els membres d'Aliança. I 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en l'anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica en aquest reportatge la Maria Guixà.
5: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
6: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
7: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també

0: de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
1: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
2: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
3: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien en barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
1: Avui, el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
2: Alicia, fa 5 anys que treballa en anxoves al xillo.
4: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados...
1: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
2: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
5: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis encrassicolus A. I, malauradament, a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
1: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
6: I rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arritxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a l'ACN, Arritxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
7: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
6: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat. El segon lloc és per a Itàlia i tanca aquest podi el portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes les traduccions.
8: Esports.
6: Roger Nau, bon dia.
9: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part. Calatrava, un dels nous fitxatges de l'Espanyol, va fer l'empat al minut 30, també al primer temps, però al minut 90 Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar, per tant, la primera victòria de la temporada a l'equip de José Mourinho. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors, tot i la derrota.
10: Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
9: El partit també va tenir una gran dosi de polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el seu company, Courtois, a la zona mixta, va sortir a defensar-lo.
11: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vinícius sentió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien, pero como digo, es muy fácil valer para tu casa, pero mirar quan els teus jugadors també no poden estar expulsats.
9: Les queixes cap a l'àrbitre Sánchez Martínez no van ser només de l'Espanyol. Els madridistes també van reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon dels blanquiblaus com a conjunt local. El primer desplaçament de l'equip serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per part seva, s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 10:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix, a 11:15 vola cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit a un hotel a la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick ha elogiat Cancelo.
8: Yeah, he can play tomorrow.
12: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
8: Was in the right moment on the highest level.
9: Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. El tècnic, això sí, ha reclamat compromís del 100% als seus jugadors en un missatge dirigit a Alejandro Valde. El partit, recordem, començarà a 10:15, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Al marge del Barça, avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone a la prèvia ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda el camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al camp de l'Sporting a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès, Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, en motor, Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda sortirà des de la primera posició a la graella de sortida del circuit urbà de la capital estatunidenca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui fins i tot pot certificar matemàticament el seu 5è títol de l'IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara quedaran 3 curses per disputar. Palou, ara mateix, té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkwood, que sortirà en segona posició. Encara en motor, a la Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà en aquest cas a les 3 de la tarda. El pilot anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Russell ahir va guanyar la cursa sprint.
13: 3CAT Info.
9: I en ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslové, que resideix precisament a Mònaco, ho valorava d'aquesta manera.
14: Red is really nice color. I think that 0.09.
15: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
9: Avui, segona etapa de la Vuelta, de 214 quilòmetres entre Mònaco i Montsaca, a França. Acabem explicant que el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes, va perdre 3-0 davant l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició. Avui, per altra banda, a 9:15 del vespre, serà el combinat espanyol, en aquest cas amb 12 jugadors catalans, els qui jugaran. Ho faran contra Bèlgica en un partit on hi ha en joc el pas a les semifinals.
16: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
17: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
18: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
19: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Bentornats de nou, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. La programació d'avui és un recull d'havaneres conegudes i algunes de ben noves en aquest programa. Som-hi. Escoltarem, en primer lloc, el grup Montgrí, a l'orquestra Montgrí, juntament amb el grup Provo. La cançó es diu Cala Montgó. La lletra i música és de Ramon Carreras. En Carreras, en totes les seves cançons, ens parla de tres coses: de pescadors, de dones i de mar. I tots els tres temes busquen els racons i la gent de la Costa Brava. Ens descriu aquí les vistes d'aquesta bonica cala, Cala Montgó. Cala a la que es mira amb ulls estabanats i diu que és un racó de pau, un racó de llum, un racó del nostre mar on les ones deixen anar tota la seva celebró. Narra el bocí de mar en què es troba. La Costa Brava té tres colors: el blau del mar, el blanc de les cases i el verd dels pins i sabines de la seva costa. L'orquestra Montgrí i Provo ens canten Cala Montgó.

La propera és del mestre Ortega Monasterio. Ell va conèixer a Sant Sebastià a un excel·lent acordeonista que es deia Bichincho i per ell va composar aquesta preciosa habanera, tota ella plena dels records que tenia d'aquest mestre de l'acordió que es deia Bichincho. L'habanera no es podia dir d'una altra forma, Bichincho, i la canta el grup Por Vell.

ve ara un cant d'amor. Aquest és el nom de l'havanera que varen composar a la lletra en Carles Casanovas, del grup Porvó, i a la música el mestre Salvador Dubau. L'estil d'en Dubau és molt clàssic. Li agradaven molt les repeticions. Les seves tornades són peces que hipnotitzen. Poden donar hasta una mica de somnolència, però tenen el ritme nostàlgic i encantat de l'havanera. És la història d'un gran enamorat, d'ella i del mar. El mar és atrevit, valent, juganer i seductor. Però ell mai amaga la seva cruesa. I ambdós, al mar i a la seva enamorada, els dedica aquest cant d'amor. Ens l'interpreta el grup Bergantí.

Ve ara la calma de la mar. La lletra i música són de Nicolau Guanyavents. La música la posarà la Cobla Montgrins. Les veus, el grup Provo. No et fiïs mai de la calma, li diu el pare al seu fill. Com de llargs es poden fer els minuts quan la barca és al bell mig d'un temporal. La tramuntana et va bresolant les orelles. Sense l'olor i sense l'espatec de les ones, ell es sentia buit. Necessitava aquell brugit ensordidor i sense ell tenia malsons. Ell era un pescador de socarrel. Compte, doncs, pues com li diu el pare al seu fill, la calma és la mare del temporal. Vull destacar en aquest tema a l'Orquestra Montgrins, doncs és ben poc habitual escoltar-la tocar a Veneres. Del grup Provo ja no se'n parlo, cada setmana en sentiu parlar i no se'n vull dir res més, són molt, molt bons. La calma de la mar amb Montgrins i Provo.

Li toca cantar ara al grup Barcarola, que ens interpretarà l'havanera anomenada El Capità. A la lletra, Carles Casanovas, i la música d'Antoni Mas. Ens diu la cançó lo fàcil que és ser capità quan el mar es encalma. Passa lo mateix a la vida. Quan no es tenen que prendre decisions difícils, tothom ho fa bé. Quan no bufa el vent a la mar, tothom és un bon capità. Quan tot és bonança, també. Però quan el cel es torna brut, quan la mar s'enverena i quan les ones fan regirar la barca, quan a la vida toca prendre decisions difícils, és quan les mans al timó del millor capità tots els mariners demanen. Som-hi, Barcarola, el capità.

La propera havanera, tots la coneixeu, absolutament tots. Es diu la canya dulce. I us ben asseguro que, com el seu nom indica, té molta, molta canya. Vull destacar la futilesa poètica de la lletra d'aquesta cançó. Fixeu-se que compara la curvatura de la cintura d'una mulata i les seves flexibilitats suggestives amb el fil i el dibuix que fa la canya d'un pescador. Ell tenia l'ànima esglaiada de dolor quan va aparèixer una mulata. És un tema molt popular i no té un autor conegut. Escoltarem aquesta havanera per al grup Havana Chica. Amb aquest tema em despedeixo de vosaltres fins la setmana vinent, si així ho voleu. Una abraçada i molta, molta salut.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Benvinguts novament, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. Començarem avui escoltant l'havanera El temps perdut. La varen composar Glòria Cruz a la lletra i Càstor Pérez la música. Sí, sí, ja sé que ho sabeu, els pares de la Sílvia Pérez Cruz. I no us preocupeu, la que Sílvia ens la cantarà. És una cançó de comiat. Està musicalment construïda en tons menors i la música reforça molt l'ambient melangiós i d'enyorança que desprèn tot el poema. Voldria que us deixéssiu arrossegar per l'excel·lent poesia, la música i, com no, per la dolça veu de la nostra Sílvia Pérez Cruz. Temps perdut.
1: Comencem amb una cançó dels meus pares que no l'he cantat mai sencera, sempre faig un trosset i prou, que es diu Temps perdut.

Ja us he parlat en altres programes d'en Carles Casanovas. Va començar amb les habaneres de la mà del mestre Ortega Monasterio, en el grup Cavall Bernat. Va estar també al grup Ventijol. Va ser cofundador del grup Llops de Mar, per formar part, finalment, del grup Provo, on encara milita i és el director musical. Va escriure i va musicar moltes habaneres i molt conegudes. N'hi ha una, però, que no ho és tant. És la que escoltarem ara. Es diu Nineta. I em permetreu que li dedica a la meva filla, que es diu Nina. Endavant el grup Por Bo i Nineta.

El mestre Ortega Monasterio va conèixer a Donòstia, a Sant Sebastià, a un excel·lent acordeonista que es deia Bichincho, i per ell va composar aquesta preciosa habanera, tota plena dels records que tenia d'aquest mestre de l'acordió, que es deia Bichincho. L'habanera es diu, com no podia ser d'una altra forma, Bichincho, i la canta el grup Porvell.

En Carles Casanovas va fer la lletra de La Xalana i la música la va fer en Josep Bastans. És el típic balset mariner, La Xalana. És una embarcació

Ens toca ara una de les habaneres més populars. Me l'ha sol·licitat l'oient del programa, Maria Antònia. Es diu El llop de mar. A la lletra i música de Ramon Carreras ens evoca l'habanera la imatge idíl·lica i típica del vell pescador calellenc. Ja és jubilat i està apartat de la pesca, però no es pot apartar de la mar. Ens explica la relació íntima que hi ha entre un vell pescador i la mar. Ens la cantarà el grup Mar Endins. Mar Antònia, per tu, el llop de mar i Mar Endins.

0: Tenim avui una altra sol·licitud. És de l'Anna, que li vol dedicar al seu marit. Vol escoltar Mariner de terra endins. L'ha composat el mestre Bastons. La lletra és de la poetessa Narcisa Oliver. És una de les habaneres més populars i més bonica. El tàndem Oliver i Bastons va gaudir de gran popularitat i de molts èxits i molts premis. Ens la cantarà avui el grup Habana Chica, Mariner de terra endins.
1: Vaig conèixer un vell pastor que se subellia es manava cada

Amigues i amics de les Havaneres, vull cloure avui el programa amb una altra petició. És per la Meritxell. Ens diu que no coneixia l'Havanera al Canó de Palamós i diu que li va encantar. Recordo que és del mestre Ortega Monasterio. És una peça amb uns aires totalment pacifistes. Té un ritme de foxtrot i és un record i homenatge al poble de Palamós, on ell va viure, i també, com no, al seu canó. Ens la canta el grup Marejol. Meritxell, per tu, un dels himnes pacifistes més populars, el Canó de Palamós. Adeu, amigues i amics, molta salut, us ha entretingut Ramon, fins la setmana vinent. Continueu fent sol·licituds, us asseguro que les posarem totes. Una abraçada, el Canó de Palamós, amb el grup Marejol.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un cop finalitzada la Festa Major de 2026, l'Ajuntament de Castelldefels fa un balanç molt positiu d'una celebració que ha tornat a mobilitzar milers de persones entre el 13 i el 16 d'agost. Durant 4 dies, la ciutat ha acollit més d'una 50ena d'activitats repartides per diferents espais, amb una programació que ha combinat música, cultura popular, propostes familiars, esports i activitats per totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, considera que les expectatives s'han complert i destaca especialment la resposta dels veïns i les veïnes.
3: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert, ha estat una festa major molt participativa, sobretot això, la gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet, pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig, es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents. I, sobretot, és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparat la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
2: Un dels grans protagonistes d'aquesta edició ha estat el projecte de les noves penyes de Festa Major. La iniciativa, que s'estrenava aquest any, ha registrat més d'un miler d'inscrits i ha contribuït a generar una major presència de públic als carrers durant tota la celebració. L'Ajuntament considera que aquesta proposta ha ajudat a reforçar el sentiment de comunitat i la participació ciutadana, convertint-se en una de les principals novetats de la Festa Major. Escoltem la Cristina Corona, regidora de Festes.
3: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
2: La programació musical ha estat un altre dels grans atractius d'aquest any. Els diferents escenaris habilitats a la ciutat han acollit actuacions de grups i artistes per tots els públics molt diversos, amb concerts destacats com els de Tallets i Chenoa al Parc de la Muntanyeta, però també amb propostes com Ginestar, Los Toreros Muertos, Bulsara, Brindis, Americanos o Camera Bacassis. La Festa Major també ha reservat un espai rellevant pel talent local. És el cas de Vesta, la formació guanyadora del concurs de Nous Talents 2026, que va actuar dissabte abans del concert de The Tallets, davant d'un dels públics més nombrosos de tota la programació. També les propostes familiars han registrat una elevada participació durant els 4 dies de festa. La Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Tobogan Aquatic Splash Slide o el Holy Dolly Festival han tornat a reunir nombroses famílies en diferents punts de la ciutat. Entre activitats que han guanyat protagonisme aquest any destaca també la Festa Jove Alternativa, que va donar el tret de sortida a la programació de dijous, així com el Jardí de la Llum del Castell, una proposta cultural que ha ofert una alternativa més tranquil·la basada en música, la dansa i la gastronomia en un entorn patrimonial. La regidora de Festes ha valorat positivament l'acollida d'aquestes iniciatives i ha destacat la importància d'oferir espais pensats per públics diferents dins d'una mateixa Festa Major. L'escoltem.
3: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, sí. Però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
2: La clausura de la Festa Major va arribar diumenge amb alguns dels actes més multitudinaris del programa, com el Holy Dolly Festival, el Correfoc, el concert de Chenoa o els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. Pel que fa a la seguretat, la celebració s'ha desenvolupat amb normalitat gràcies al dispositiu especial desplegat per policia local amb el suport dels Mossos d'Esquadra. També s'han mantingut actius els diferents punts Lila Plus instal·lats als principals espais festius per reforçar les tasques de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Amb les festes ja finalitzades, l'Ajuntament considera que aquesta edició ha estat marcada per l'alta participació ciutadana, la bona acollida de les noves penyes i la consolidació d'una programació capaç de combinar tradició, música i activitats per tots els públics molt diversos. Amb la Festa Major ja finalitzada, també és moment de fer balanç d'una de les entitats amb més activitat durant aquestes festes. Sens dubte, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, responsable de bona part dels actes tradicionals, han omplert els carrers de la ciutat de festa. Des de l'entitat valoren molt positivament la resposta del públic i la participació registrada en activitats com els correbars, la baixada dels gegants, la cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc. Segons ens explica el president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, centenars de membres de diferents colles han participat activament en una edició especialment intensa. L'escoltem.
4: En general, una festa major més feta amb bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
2: Un dels actes que més públic va tornar a reunir va ser precisament el correfoc de diumenge. L'agrupació assegura que en els darrers anys s'ha observat aquest increment progressiu de l'assistència a aquest espectacle, convertit ja en un dels grans atractius de la cloenda de la Festa Major. La calor va ser altre dels elements que va marcar algunes de les activitats, especialment aquelles que es desenvolupaven a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, l'organització va reforçar el repartiment d'aigua. Escoltem el Jan Melero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
4: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anarà en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
2: Més enllà dels actes festius, la Festa Major també va deixar un dels moments més destacats de l'any per als castellers de Castelldefels. La Diada Castellera va permetre assolir importants objectius tècnics que ara reforcen les expectatives de la colla de cara als reptes del tram final de la temporada. De fet, els grocs ja preparen la seva preparació per al concurs de Castell, una de les cites més importants del calendari casteller i que enguany disputaran a Tarragona després d'haver pujat a categoria.
4: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius que, sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. Una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
2: La cultura popular també va tenir enguany una dimensió de convivència i intercanvi cultural. Dissabte, la ciutat va rebre els gegants de Torrejón de Ardoz, que van participar en diferents activitats de la Festa Major i van compartir experiències amb les colles locals. Una col·laboració que dona continuïtat als vincles establerts entre dues poblacions durant els darrers anys i que podria ampliar-se en futures edicions.
4: També recordar que ara s'ha passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón de Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però ja arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent als contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
2: Des de l'Agrupació de Cultura Popular consideren que aquesta Festa Major ha tornat a demostrar la bona salut de les entitats culturals de la ciutat i la capacitat de mobilització de les seves colles. Un treball que es desenvolupa durant tot l'any però que té el seu aparador més visible durant els dies de Festa Major, quan la cultura popular torna a convertir-se en una de les grans protagonistes dels carrers a Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: La platja de Castelldefels suma aquest estiu noves eines per continuar avançant cap a un model de litoral més inclusiu. Una de les principals novetats és la incorporació dels codis navilens, els panells informatius situats en diferents punts de la platja. Aquesta tecnologia permet que les persones amb discapacitat visual puguin accedir a través del telèfon mòbil a la informació actualitzada sobre l'estat de la mar, les banderes, els serveis disponibles, les precaucions per al bany o les normes de convivència a la platja. Segons ha explicat el regidor de Platges i Protecció Civil, Marco Soler, aquesta iniciativa forma part del conjunt d'actuacions que han fet possible assolir la certificació de platges sense barreres. Escoltem com ens ho explicava, com es tracta aquest codi navilens.
5: Los códigos navilens vienen todo incorporado en lo que hemos sacado la ISO de Platges sense barreres. Somos la primera playa de Cataluña que lo tiene, que tiene este certificado, esta ISO, que para nosotros es muy importante. Llevamos muchos meses trabajando para conseguirlo y para conseguir esta ISO hemos necesitado hacer un montón de actuaciones, ¿no? Y una, como tú me comentas, son los códigos naviles. Los códigos naviles son Esto está hecho para la gente invidente, la gente que no tiene visión. Cuando vaya a la playa, cuando nosotros vamos a los letreros y nos pone el estado que está la playa o nos pone cualquier tipo de cosa, ellos acercan el móvil, leen el código QR y le explica pues el tipo de bandera que hay, si hay medusas, si no hay medusas, si estamos en bandera verde o en bandera amarilla y cualquier otra información que se tiene que dar, ¿no? Esto ayuda a la gente que no ve bien, que no puede leer, ¿vale? Para poder tener toda la información de la playa como cualquier otro vecino, como cualquier otra persona.
2: La certificació reconeix l'esforç realitzat durant els darrers mesos per garantir l'accessibilitat de tot el recorregut fins a la zona de bany. En concret, s'ha avaluat que una persona amb mobilitat reduïda pugui arribar a la platja de manera autònoma des de les places d'aparcament reservades o des de la parada d'autobús més propera. Per aconseguir-ho, el consistori ha impulsat diverses millores als accessos i en senyalització dels itineraris accessibles.
5: Aparte de los zona de aparcamientos para gente con movilidad reducida, también se ha trabajado y que sea todo el acceso con el desnivel adecuado para que puedan ir en las sillas de ruedas. También se ha trabajado para que la gente que no tiene su propio vehículo, que tiene que ir en transporte público y tenga que ir, por ejemplo, en autobús, pues que tenga desde la parada de autobús hasta la parada de autobús que lleva a la playa todo el acceso hasta llegar al baño, que sea con las rampas homologadas y rampas accesibles para que puedan acceder como cualquier otro vecino que viene aquí al pueblo y quiere ir a la playa, pero si tú vas en silla de ruedas, pues tener la misma facilidad, ¿no? Se ha trabajado en un montón de sectores, por eso hemos conseguido esta ISO de playas sin barreras y la verdad que estamos muy contentos porque estamos en contacto con asociaciones de gente que tienen estas problemáticas y la verdad que nos han transmitido la satisfacción y han agradecido todo el esfuerzo que se está haciendo, que para ellos es muy, muy, muy importante.
2: A més de les millores físiques, l'Ajuntament ha apostat també per reforçar la formació del personal que treballa al litoral. Salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme han rebut formació en llengua de signes per millorar la comunicació amb les persones amb discapacitat auditiva. La xarxa de punts accessibles de Castelldefels compta també amb cadires amfíbies per al bany assistit, una cadira trial a l'accés 32 i diferents elements de suport per facilitar la mobilitat de les persones usuàries sobre la sorra. Escoltem com ens relatava la formació del personal al regidor de platges Marcos Soler.
5: Aparte de los códigos naviles, ha trabajado también para tener esta ISO con todos los sectores y uno que era muy importante, se han hecho formaciones a los chicos de salvamento, chicos y chicas de salvamento y socorrismo y policía de playas para el idioma de signos, para la gente que es sordomuda, que hay veces que también se tienen que dirigir a ellos para explicarle y no pueden escuchar la megafonía, ¿no? Pues se les ha formado para que puedan explicarles a la gente con problemas auditivos y también era un paso muy importante que hemos dado. También el tema de la accesibilidad. Tenemos en los 5 puntos accesibles que tenemos las sillas anfibias y en el 32, en el acceso 32 también tenemos la silla trial, aparte de que cada acceso tenemos las muletas, para muletas especial para apoyar en la arena, para la gente que, bueno, pues que es más mayor o que puede andar, pero que quiere acercarse, darse un paseo por la playa, tenemos unas muletas para poder apoyar en la arena de la playa y poder acercarse al baño más cómodamente.
2: Aquestes actuacions formen part d'un treball continuat que es desenvolupa durant tot l'any i que va més enllà de la temporada d'estiu. De fet, Marcos Soler ha destacat als micròfons de Ràdio Castelldefels la bona resposta que estan tenint les platges del municipi durant els mesos de juny i juliol, amb una elevada afluència de visitants. L'escoltem.
5: Sí, muy contentos. Como cada año, mucha gente viene a disfrutar de nuestras playas. Como tú has dicho, todavía no tenemos los datos hasta que no acabe la temporada. Pero bueno, nos consta que junio y julio ha sido unos meses bastante buenos. Y nada, nosotros contentos por el trabajo que se hace todo el año, ¿no? Todo el año en el área de playa no trabajamos en verano, trabajamos todo el año para cuando llegue esta época, cuando llegue el verano, que vengan nuestros vecinos, los turistas y vecinos de municipios de aquí alrededor, que vengan a disfrutar de nuestra playa y que la encuentren en el mejor estado posible.
2: L'accessibilitat se suma a altres serveis que contribueixen a la qualitat del litoral. Entre ells destaca el dispositiu de salvament i socorrisme que enguany ha protagonitzat diverses actuacions d'assistència gràcies a la ràpida intervenció dels seus professionals. Així ho destacava el regidor de platges, Marcos Soler.
5: Siempre decimos que el servicio de salvamento y socorrismo es súper importante. Tenemos una playa de casi 5 kilómetros, que el año pasado llegaron casi más de 2 millones de personas. Al final, cuando llega tanta gente, llega gente con problemas, con patologías o con un montón de cosas, pasan incidentes. Y este año ya hemos tenido, no hemos tenido ninguna muerte, pero ya hemos tenido varias actuaciones de los chicos y chicas de salvamento y socorrismo que han salvado ya varias vidas por su rápida y buena actuación, y la verdad que cuando nos pasan esas noticias y luego nos escriben, porque ha sido así, ¿no? O sea, a mí me ha llegado un escrito de una persona que estaba viendo como una persona le estaba dando un ataque en el agua y tal, y cómo se actuó, me felicitó de la rápida, la buena y cómo actuaron los chicos de salvamento y socorrismo. Pues nosotros, nada, felicitarlos y agradecer el trabajo tan importante que hacen, porque al final salvan vidas.
2: Així mateix, el municipi manté durant la temporada alta el servei específic de policia de platja que reforça la seguretat i l'atenció de residents i visitants al llarg de prop dels 5 quilòmetres del litoral. Escoltem.
5: Para nosotros es muy importante. La playa es uno de nuestros motores económicos. Siempre hablamos de la gastronomía, la restauración, y tenemos esos 5 kilómetros de playa donde viene mucha gente, y es importante que la gente esté segura y que la gente pueda estar bien y que esté cómoda como en cualquier otro sitio. Entonces, para nosotros, tener la policía de playa durante temporada, que bueno, que pueden estar primero para ayudar a cualquier problema que pueda tener un vecino, pero para mantener orden, para evitar los robos, que siempre sabemos y siempre se habla de que hay delincuencia, como en todos lados, pues en la playa también hay, ¿no? Y tener ahí las patrullas de la playa que vayan paseándose por ahí, dándose cuenta, pues baja mucho los robos, eso está claro. Cuando hay más policía, menos actuaciones de robo hay. Entonces, nosotros muy contentos. Es un esfuerzo que hacemos el equipo de gobierno para tener la policía de playa cada año y estamos muy, muy contentos con ellos.
2: La certificació de platges sense barreres s'afegeix a altres distintius de qualitat que ja ostenten les platges de Castelldefels, com les banderes blaves, la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la norma ISO 9001 o el distintiu Ecoplayas. Des de l'Ajuntament asseguren que es continuarà treballant per desplegar noves actuacions dins del Pla Integral d'Accessibilitat amb l'objectiu de seguir fent del litoral un espai cada vegada més inclusiu, segur i accessible per la ciutadania. El 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels ha tornat a ser un èxit de participació i organització. La competició, impulsada pel Club d'Escacs Castelldefels dins dels actes de la Festa Major, es va disputar aquest diumenge passat a la sala Margarida Xirgo amb el format habitual de partides ràpides, una modalitat que permet concentrar tota la competició en una sola jornada. El torneig va registrar al voltant d'un centenar d'inscrits, una xifra molt propera al límit de capacitat previst per l'organització. Jugadors procedents de diferents punts del territori van prendre part en una cita que s'ha consolidat com una de les més tradicionals del calendari estiuenc dels escacs catalans. Escoltem el Raül Castell, membre del torneig.
6: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí, sí, 100 inscrits està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs hem estat molt, molt a gust aquest any. Que, bueno, i molta gent que potser que no ha jugat mai, és la primera vegada que juga un torneig, i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, perquè és obert a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits. Que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Maga i la Xeru, sí.
2: La competició destaca especialment pel seu caràcter inclusiu. A diferència d'altres campionats, el torneig està obert tant a jugadors federats com a aficionats, fet que permet competir taulell a participants amb experiència i persones que simplement practiquen els escacs com a afició. També hi participen jugadors de totes les edats, des d'infants fins a veterans.
6: És el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonica del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat a Castella de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt, molt arreglat, sí.
2: Aquest interès creixent pels escacs també es reflecteix en l'activitat que desenvolupa el Club d'Escacs Castelldefels durant la resta de l'any. L'entitat assegura que cada vegada hi ha més persones interessades en aquest esport, que permet competir en igualtat de condicions independentment de l'edat o del gènere, i que combina estratègia, concentració i capacitat d'anàlisi. Escoltem Raül Castell, membre del Club d'Escacs.
6: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom. Tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental. Això és el bonic dels escacs, no? Que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí.
2: A més de la vessant competitiva, el club manté una important tasca de promoció i formació. Actualment col·labora amb diverses escoles de Castelldefels i ofereix classes destinades als més joves, considerats la base del futur de l'entitat. Des del club també destaquen els beneficis educatius dels escacs, especialment com a eina per fomentar la concentració i oferir alternatives d'oci saludables.
6: Sí, amb les escoles fent classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base i sí, treballem bastant amb escoles, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. O sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. La gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-m'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable.
2: El Club d'Escacs Castelldefels acumula ja més de 2 dècades de trajectòria en la seva etapa actual, tot i que la pràctica organitzada dels escacs de la ciutat es remunta als anys 70. L'any passat l'entitat va celebrar el seu 25è aniversari i continua mantenint una intensa activitat esportiva i formativa al municipi. Escoltem el Raül Castell, membre del Club d'Escacs, com ens ho explicava.
6: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans i van decidir doncs constituir un nou club del Castelldefels i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja, doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja jugant als escacs a Castelldefels. Sí.
2: Després d'aquesta 26a edició del torneig d'escacs de Festa Major, l'entitat continuarà participant en diferents proves del circuit català i reprendrà a la tardor les activitats escolars i de promoció, uns projectes que tenen com objectiu seguir fent créixer l'afició als escacs a Castelldefels i garantir el relleu generacional d'aquest esport.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels continua millorant els seus espais públics amb diverses actuacions vinculades a les fonts de la ciutat. Una de les principals novetats és la instal·lació de 5 noves fonts tipus Minusdoc, amb doble brollador. Un a l'alçada habitual per les persones i un altre més baix perquè hi puguin veure les mascotes. Dues d'aquestes fonts s'han ubicat en els espais reservats per gossos, concretament al Parc Caní del carrer 11 i al Parc Caní de Copèrnic. Les altres 3 s'han instal·lat a la via pública, al carrer 11 en Passeig de la Marina, al carrer 17 en Passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica que aquesta actuació forma part de la voluntat de fer una ciutat més amable també per als animals de companyia. L'escoltem.
7: Dentro de toda la intención que tenemos desde que hemos llegado a este nuevo gobierno es ir mejorando todo lo relacionado con nuestras mascotas. Todo el mundo sabemos que las mascotas pues son un integrante más de nuestra familia, que hacen pues vida con nosotros y salimos a la calle y ellos nos acompañan y pues requería pues ciertos espacios y ciertos puntos que tengan una facilidad para que las mascotas también puedan beber, ¿no? Que no sea únicamente una fuente. Sí, es cierto que había unas fuentes en la ciudad que tenía la boca de donde pone bebemos está en un lateral y puede beber, pero muchas otras nuevas que se van colocando pues tienen la parte de arriba donde que tiene un vaso y entonces ahí las mascotas no podían acceder. Por lo tanto, lo que se ha intentado es poder integrar a más fuentes que tengan la doble bebedero para los humanos, por decirlo así, y para nuestras mascotas.
2: L'Ajuntament preveu ampliar aquesta xarxa amb 2 noves ubicacions, una font a l'Avinguda Constitució i una altra al Parc Caní del Poal, a l'entorn del carrer Joan Maragall. D'aquesta manera, els 7 parcs canins de Castelldefels acabaran disposant de fonts amb doble brollador i la ciutat comptarà també amb 9 punts d'aigua a la via pública. Segons Paredes, l'objectiu és facilitar els passejos amb les mascotes i garantir que tots els espais destinats als animals tinguin aquest servei. L'escoltem.
7: Y lo que se ha buscado pues son ciertos puntos en la ciudad que tengan un recorrido que podamos hacer que sea habitual que das paseos con tu mascota, pues tener esos referencias, esos puntos para poder beber agua. Y luego lo que se ha hecho también es que en todos los espacios dedicados para las mascotas, en todos, en el 100%, tengamos estos bebederos. Hasta ahora, de los 7 parques que teníamos para destinar a las mascotas, tan solo 2 tenían bebedero. Ahora será el 100% de los parques que lo tendrán, y luego los puntos en la ciudad, que hemos cambiado las fuentes que teníamos antiguamente por estas nuevas con el doble bebedero.
2: Aquestes actuacions s'emmarquen també en la renovació progressiva dels espais per mascotes. En aquest sentit, el consistori treballa en la millora del parc caní del Poal, un dels espais que quedaven pendents dins del procés de renovació dels 7 parcs destinats als animals de companyia.
7: En el Poal, de los 7 parques, como estaba diciendo, de los 7 parques dedicados para las mascotas, prácticamente habíamos renovado 5, solo nos quedaban 2, que nos quedaba el del Castillo y el del Poal, y ahora estamos acabando con el de Poal, que cuando acaben septiembre, prácticamente inicios de octubre, ya estará completamente acabado. Y lo que se ha hecho es hacer de 2 espacios que teníamos, que se le daba uno, era oficial, que era para las mascotas, y otro, pues el uso que se le daba, que era un parque no infantil, pero sí que tenía juegos, pero sí que era una zona verde, se hacía un uso para las mascotas. Pues lo que se ha hecho es destinar 100% uno de ellos, el de Joan Maragall, que ya donde estaba el espacio, un pequeño espacio para las mascotas, era 100% para las mascotas, y el de Becker, se trasladan todos los juegos de Joan Maragall que habían infantiles a Becker, y el de Becker se hace 100% para un parque infantil con todo tipo de juegos, con porterías, que es las que estaban en Joan Maragall, a pasanas a Becker.
2: La millora de les fonts de la ciutat no es limita als nous brolladors per persones i mascotes. En els darrers dies també s'ha posat novament en funcionament la font de la Muntanyeta, que feia temps que estava sense ús. Segons el regidor, s'ha fet treballs de reparació al bas de la font, que presentava fuites d'aigua, i també s'ha millorat la instal·lació amb nova il·luminació.
7: De hace unos días se ha llevado a cabo la puesta en marcha de nuevo de la fuente de la Muntanyeta, que durante mucho tiempo ha estado sin uso. Si es bien que en las fiestas se vació para evitar problemas de actos incívicos en la propia fuente, pero un tiempo antes se puso en marcha y se mejoró la fuente con iluminación. Todo el vaso se arregló porque tenía unas fugas que producían ese escape de agua, y se ha pintado, y creo que ha quedado una fuente mucho más digna de la que teníamos y más moderna.
2: Una altra actuació prevista és la remodelació de la Font de la Democràcia, unes fonts que fa molts anys que no funcionen. Les obres està previst que comencin a mitjans de setembre, i la voluntat municipal és que deixin de ser només un element ornamental per convertir-se també en un espai d'ús ciutadà. La idea és que la Font de la Democràcia funcioni com una zona de refresc similar a les fonts de Vistalegre, especialment pensada pels mesos de més calor i per col·lectius com infants, joves i gent gran.
7: A finales de septiembre, mitad a finales de septiembre, yo creo que es más a mitad de septiembre, iniciarán las obras de la remodelación de las fuentes de la democracia, que hasta, es así que si la de la Muntanyeta llevaba tiempo sin uso, estas llevan muchísimo más, prácticamente poca gente en Castelldefels las habrá visto en uso, y que lo que haremos es que le cambiaremos, no será una fuente ornamental como tal, que no tenga uso ni se pueda disfrutar y que solo sea embellecer la ciudad con agua, sino que serán unas fuentes en las cuales serán más similares a las que hay en Vistalegre, que se podrán usar para el baño y para que en estas épocas de tanto calor como este verano, por ejemplo, pues tengamos unos puntos más donde poder refrescar a nuestros jóvenes, a nuestra gente mayor y a nuestros niños. Será una fuente que tendrá luz, tendrá iluminación, etcétera, pero su uso no va a ser únicamente ornamental, sino queremos que sea un uso como una zona más de recreo que tenga en nuestro municipio, que buena falta hace a la ciudad en épocas de mucho calor.
2: Amb aquestes actuacions, Castelldefels avança en la millora dels seus espais públics, reforça els punts d'aigua disponibles a la ciutat i incorpora noves solucions pensades tant per al benestar animal com per adaptar l'espai urbà als episodis de calor.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: La transformació de Canai Maric entra ja en la seva fase definitiva amb l'àrea metropolitana de Barcelona, ha adjudicat a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis la construcció del futur parc metropolità de Canai Maric, una de les actuacions urbanístiques i ambientals més destacades dels darrers anys a Castelldefels. El projecte permetrà recuperar per l'ús ciutadà un espai que durant dècades ha tingut diferents usos i que acabarà convertit en un parc de referència per la ciutat. A més, les obres començaran previsiblement a l'octubre i, si es compleixen els terminis previstos, el nou parc podria estar enllestit durant la primavera de 2027. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat el llarg recorregut que ha tingut el projecte abans d'arribar al moment actual.
7: Sí, recordem que aquest espai passó de ser una cantera a haver tenido varios proyectos, entre ellos el famoso parque acuático, que al final no se llevó a cabo afortunadamente, y luego pasó a ser un parking de camiones, y desde cuando llegamos al gobierno lo primero que hicimos, una de las primeras actuaciones que se llevaron a cabo, es poder llegar al acuerdo con aquellas personas que estaban en aquel espacio y salieran de allí. No era el entorno más adecuado, ya no solo por el espacio que era la cantera, sino por el recorrido que pasaban por delante de una escuela Bressol y una escuela y un instituto. No era el sitio más adecuado para camiones. Y por fin pues se pudo llevar a cabo, junto con el área metropolitana, de ese gran espacio, de ese gran parque metropolitano que tendremos en la ciudad y que, como se ha publicado no hace mucho, ya está licitado, ya la empresa ya licitadora ya se fue publicada y ahora los plazos pues ya simplemente son el inicio, que esperamos en septiembre poder empezar a ver en movimiento allí, ya que recordemos que allí pues conviven muchas circunstancias y los periodos hay que encajarlos en el tiempo y no podemos demorarnos porque entonces nos pisamos el calendario y provocaría más retrasos. Por lo tanto, está todo muy bien encajado para que pueda empezar y con muchas, muchas ganas de poder ver ese gran parque. Recordemos que va a ser uno de los grandes parques metropolitanos que tendremos en Castelldefels.
2: El futur parc incorporarà àmplies zones verdes, jocs infantils, espais esportius a l'aire lliure, una àrea per gossos, un amfiteatre i diferents elements integrats en l'orografia de l'antiga pedrera, com ara miradors, tobogans i un circuit de pump track per bicicletes i patinets. Per les dimensions del recinte, la inversió necessària al desenvolupament del projecte s'ha dividit en diferents fases. La primera és la que ara es posa en marxa i concentra els equipaments que tindran una utilitat més immediata per la ciutadania. Així ho explicava Pedro Paredes durant la seva entrevista a l'emissora municipal.
7: El espacio es muy grande el que tenemos en Canamerí, que es un grandísimo espacio, y entonces se pudo, para poder llevarse a cabo, también por el monto económico que requerían los dos espacios, pues se dividió en dos. Uno es el más funcional, por decir así, que será más parque, más operativo a nivel ciudadano, ¿no? Que cada día pueda ir con esos espacios, esos parques, ese parque infantil, esas zonas arboladas, la zona de la pista que habrá allí polideportiva, del gran teatro que también tendremos allí al aire libre. Entonces, ese es el primer gran espacio que se realizará, que se llevará a cabo.
2: Aquesta actuació inicial permetrà habilitar bona part dels serveis i espais que configuraran el nou parc, amb l'objectiu de que els veïns i veïnes puguin començar a gaudir-ne tan aviat com sigui possible. La transformació de Canai Maric es completarà posteriorment amb una segona fase, que acabarà de desenvolupar tots els àmbits previstos en el projecte. Ho detallava d'aquesta manera el regidor de Medi Ambient.
7: El segundo, que és el que és més cerca, por decir así, de Canameric, de los muros. Ese será una segunda fase que requiere también de otro montante económico, pero sobre todo es el menos funcional el que acabará siendo el dándole la belleza que tendrá ese espacio, porque podremos darle la vuelta a todo el parque por el exterior y tendrá una gran belleza, pero es el que se ha creído que debe ser la segunda parte, porque el primero creemos que es mucho más funcional para la ciudad, que es el todo tema de parques y recursos que tendrá ese espacio.
2: Quan el projecte estigui completament desenvolupat, Castelldefels nomarà un nou parc metropolità que ampliarà la xarxa d'espais verds de la ciutat i recuperarà definitivament un entorn que durant molts anys havia quedat allunyat de l'ús ciutadà.
1: Ha estat notícia aquest divendres.
2: El ple municipal de Castelldefels va aprovar definitivament el passat mes de juliol la nova ordenança de mobilitat, un text que actualitza la normativa vigent i incorpora per primera vegada de manera específica la regulació dels vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics. L'objectiu de la nova ordenança és adaptar-se als canvis que s'ha experimentat la mobilitat urbana durant els darrers anys i garantir una convivència més segura entre conductors, ciclistes i vianants. Per això, la normativa estableix de forma clara les zones on poden circular els vehicles de mobilitat privada i les condicions que han de complir els seus

0: Ençà contempla sancions per als comportaments inadequats que, en els casos més greus, poden arribar als 1.000 euros. Igualment, la policia local podrà retirar el vehicle de mobilitat personal de la via pública i traslladar-lo al depòsit municipal quan dificulti la circulació, causi danys al mobiliari urbà o incompleixi les obligacions establertes per la normativa. L'aplicació d'aquestes mesures coincideix amb un increment de la sinistralitat relacionada amb els patinets elèctrics. Segons dades de la policia local, durant aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets de la via pública. A més, el cos policial alerta que gairebé el 90% dels accidents amb els vehicles de mobilitat personal a Castelldefels deixen persones ferides i algunes d'elles de gravetat. Davant aquest escenari, l'Ajuntament defensa la nova ordenança com una eina per fomentar una mobilitat més segura, ordenar l'ús creixent dels patinets elèctrics i reduir el risc d'accidents als carrers de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal d'estadístiques sobre l'activitat aeroportuària que permet als ciutadans consultar dades relacionades amb els vols que afecten el municipi i els seus efectes sobre l'entorn. Disponible des d'aquesta mateixa setmana a través del web municipal i de la pàgina de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, la nova eina ofereix informació visual, interactiva i actualitzada sobre aspectes com els nivells de soroll, el nombre de sobrevols o les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport de Barcelona. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que aquest nou espai neix per donar resposta a l'interès dels veïns i permetre contrastar amb dades objectives la percepció ciutadana sobre l'augment del trànsit aeri. L'escoltem.
1: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no?, en la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no?, con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no?, pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
0: Entre les dades que ja es poden consultar hi ha els nivells sonors registrats pels terminals de mesurament instal·lats al municipi, així com els diferents esdeveniments acústics associats al pas dels avions. A més, el portal s'anirà ampliant progressivament amb més informació històrica perquè la ciutadania pugui comparar l'evolució de les dades al llarg del temps. Així ho detalla Daniel Lirio.
1: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no?, y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no?, que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no?, que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado pues tenemos pues día a día pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
0: Una de les principals novetats és la possibilitat d'analitzar l'activitat aeroportuària amb un alt nivell de detall. Els usuaris poden consultar què passa en una jornada concreta, observar les franges horàries amb més sobrevols i conèixer el nivell acústic generat per cadascun dels avions enregistrats. A més, el portal permet comparar més a més l'evolució dels vols que passen per Castelldefels i diferenciar si corresponen a operacions d'aterratge o d'enlairament.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè a l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Bocins d'història.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
2: Són les 11 del matí. Bon dia.

0: Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i del Tarragonès afectades pels aiguats de dissabte a la matinada treballen per mirar de recuperar la normalitat el més aviat possible i, sobretot, refer-se dels anys patits. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen als hospitals. Una d'elles està en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils del Baix Penedès i del Tarragonès no estava justificat, diu, pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté aquesta alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de noves tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Ha estabilitzat el foc que ha cremat més de 630 hectàrees entre els municipis de Sogorb i Gàtova, al País Valencià. Es preveu que les pròximes hores el miler de persones desallotjades puguin tornar a casa seva. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país a les persones migrants que van creuar de forma irregular l'entrada a Ceuta, tant els que van sobreviure com aquells que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, Demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de totes les comunitats per abordar la vacunació d'aquestes persones que encara són a la ciutat autònoma. Volodymyr Zelensky sospita que Vladimir Putin vol enviar 300.000 soldats més a la guerra després de les eleccions legislatives russes del mes vinent. El president rus centra la seva campanya en la victòria a Ucraïna, tot i que a la població li preocupen més aviat la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs encara amb drons. El festival Occident Summer Fest a Puigcerdà ha tancat la seva 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha sigut el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori. 12 aletes de gamma extra i la jornada castellera, amb castells com el 5 de 9 o el 4 de 9 net, entre altres, que van deixar una jornada extraordinària al Catllà, al Tarragonès.
1: Esports.
0: Avui el Barça s'estrena a la Lliga, primera divisió. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx, a 2:15. A l'equip, que viatja avui mateix, i podria debutar a Cancelo mentre que Rodri es queda a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid 1-2 ahir, amb un gol de Carlos Espí en temps de descompte, Calatrava fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita avui a la tarda al camp del Castelló, a partir de les 7. El Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I Àlex Palou tindrà avui a la tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar la 5a vegada del campionat d'IndyCar. El de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la Pearl en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units.

Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63%, i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada en un 25%, la darrera setmana un 21% o entre un i tres mesos abans un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que serien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca quatre o més vegades.
Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la cripta Gaudí de la Colònia Güell, en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collbató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat, en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, que és el títol d'una novel·la de la Nadia Ouassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres. Segons la nota de l'autora, la Nadia Ouassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Ouassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviem de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit. I resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món. I el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla, uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries, és una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem submesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa.
0: En el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre a una biblioteca. I llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir a la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesley's Charles.
1: Ah, exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no? A documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesley Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Mm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res és gratuït ni casual. Mm-hmm. La cosa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent, en que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Ha escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Mm-hmm. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a miniserie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi ha un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herron, Les Hores Secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les Hores Secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el Premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les Hores Secretes, recuperem, tot i que Les Hores Secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últims dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat. Amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maragall en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maragall a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Crudí doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no?, pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no?, que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maragall relata un dia del mes de maig de la vida del Crudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt detectiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira un altre, no?, com que et transporta en una altra època.
0: Sí, tant. Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Crudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser tots els mecanismes amb un enfrontament entre dos clans familiars. Si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és algo que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
1: Això. Aquestes i molt més.
0: I moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Bon
1: dia. Igualment. Adéu.

0: Són detalls que van ser un dels protagonistes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, precedit pels Vesta, una banda d'aquí que va guanyar la darrera edició del concurs de nous talents. Han estat 4 dies intensos de moltes activitats. Abans ens acompanyava Jan Molero de l'Agrupació de Cultura Popular, que estava el pobre sense veu, per la calor i per també totes les activitats que s'han dut a terme amb la graella superàmplia de la Festa Major que ahir finalitzava amb els habituals focs artificials a la platja. Doncs amb nosaltres, també molt cansada d'aquests dies, la Cristina Corona, regidora de Festes. Què tal?
1: Hola, molt bon dia, Anna. També bon dia. Una mica tocada de la veu. Ara m'he trobat el Jan i anava també...
0: Els dos iguals.
1: Sí, fets caldo.
0: Bueno, què podem explicar de la Festa Major a complir les expectatives?
1: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una Festa Major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents.
0: Havia participació, com de l'Agrupació de Cultura Popular, activitats de cultura tradicional catalana. També hi havia actuacions musicals, activitats pel més petits, repartides en diferents espais. Hi ha hagut també una...

0: La novetat que protagonitzava el Castell aquest any, que es feia per primera vegada, com ha anat?
1: Sí, mira, el tema del Castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit que els hi ha agradat molt i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: També la plaça de l'Església i la Muntanyeta habitualment van ser els centres d'activitats de Festa Major i també davant de l'Institut Josep Jussert es va fer promoguda per Aviva, una entitat de la ciutat, la Festa Jove.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, sí. Però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que des de llavors ha estat fantàstica.
0: Parlem dels pregoners, aquest any era doble, l'Emili, un dels cantaires de la Coral Marinada, d'altra banda el Piqueras, un noi jove, però ja amb molts seguidors dins de la indústria musical.
1: Sí, vam tindre el Piqueras, que molt jove, però de veritat un nano bueno, que ja està triomfant molt i maquíssim, el pregó va ser molt maco, llavors com una mica de contrapartida va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt, van estar tots molt contents i de veritat encantadors.
0: També la gran novetat, però, de la Festa Major ha estat la participació de les penyes. Al final van ser, bueno, gairebé 44...
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i des de llavors ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes.
0: Clar, que estan està de la presentació, no? Però la idea és que facin activitats pròpies d'elles en el context de la Festa Major d'Hivern o d'altres festes.
1: Sí, el tret de sortida ha estat la Festa Major d'Estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: Molt bé. També gran protagonista la calor que ha fet durant el dia i durant la nit. Això, si continua així aquesta calor, si es fa aquesta predicció de que continuï l'any vinent fer aquesta calor, doncs arribaria a plantejar-se alguns horaris de la festa?
1: Més que horaris, perquè pensa que els horaris, al final, si és que si dius fa calor pel dematí o fa calor per la tarda, no és que fa calor pel dematí, per la tarda
0: i per la nit.
1: És tremendo, inclús, mira, aquest any pel dematí les activitats infantils, la majoria es van pensar i es van programar en temes d'aigua, perquè els crios, sobretot, potser pateixen més la calor, i bueno, haurem de buscar la forma de refrescar-nos. Ja ho veurem l'any que ve.
0: Molt bé, de moment, doncs, satisfacció, no?
1: Molta.
0: Per la Festa Major d'estiu d'enguany, i ja preparant-la d'hivern.
1: Sí, ja estem preparant-la d'hivern. Bueno, avui, aquesta setmana, encara amb una mica de post-resacón, Festa Major, però sí, ja preparant-la d'hivern, i sobretot és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu, i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hagués estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Molt bé, que com s'ha afegit, senyora?
1: No, només, sobretot, agrair, perquè sí que és veritat que tots gaudim molt de la Festa Major o de qualsevol esdeveniment que es fa, però darrere hi ha una feinada brutal, importantíssima, el personal de l'àrea de cultura i festes, de veritat que porten molts mesos treballant amb això, i és el que et deia, 50 i pico activitats en 3 dies i mig, coordinar tot això no és que sigui no fàcil, és que és complicadíssim. Hi ha hagut un tema d'organització perfecte, no hem tingut cap errada, inclús en temes de seguretat també molt bé, cap aldarull, cap cosa que pugui de vegades em rotina una mica la festa, i sí que vull agrair a tot el personal que ha treballat amb aquesta festa major, a l'àrea, Protecció Civil, policia, perquè tothom ha estat molt coordinat i això ha fet que també l'èxit hagi estat més evident.
0: Són les persones que estan treballant abans de la festa major, però també durant la festa major, perquè la resta ens diverteixen.
1: I avui recollint.
0: Abans, durant
1: i després. Sí.
0: Molt bé, quantes persones s'estima que hagin pogut assistir a la festa major d'estiu?
1: No t'ho puc dir perquè encara estem esperant valoracions de policia local, però el que està clar és que la muntanyeta ha estat a tope, tant a Xenoa com a Tallers, la plaça també, amb Hostaleros Muertos, amb totes les actuacions que s'han fet, amb Electrovacacis, va ser un exitazo. Estem valorant, però molta.
0: Moltíssimes gràcies, i Cristina Colona, regidora de festes, que descansi aquests dies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: A vostè, bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12. Els veïns a les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Estabilitzat l'incendi que ha cremat més de 600 hectàrees entre els municipis de Sogorb i Gàtova, al País Valencià, es preveu que les pròximes hores el miler de desallotjats puguin tornar als seus municipis. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut a les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. Sobre aquesta reunió amb les conselleries de salut per parlar sobre el pla de vacunació de Ceuta, el PP acusa el govern espanyol de buscar l'enfrontament entre comunitats. Alberto Núñez Feijóo reclama a Pedro Sánchez que decreti el confinament de la ciutat autònoma. Zelensky sospita que Putin vol enviar 300.000 soldats més a la guerra després de les eleccions russes del mes que ve. El president rus centra la campanya de la victòria a Ucraïna, malgrat que a la població li preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. I el Festival Occident Summer Fest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori.
2: Esports.
1: Alejandro Valdés a la principal absència a la convocatòria del Barça pel debut de l'equip aquest vespre al camp de l'Elx. Hansi Flick s'ha endut 23 jugadors. No hi són al lateral, ni tampoc Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup. Tampoc han viatjat Caçador i Héctor Fort. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí en temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda el camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat d'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole amb un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. Pel que fa al temps, tarda de ruixats a les comarques de Lleida, unes precipitacions que viatjaran de la plana cap al Pirineu. Les més actives es donaran cap al vespre al Prepirineu. També s'esperen ruixats a la Terra Alta. El sol predominarà entre el Garraf i l'Empordà. La calor serà moderada.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs molt, molt, molt cansat, perquè han estat 4 dies intensos de festa major. Amb nosaltres, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Amb poca veu.
1: Sí, bastant poca, però bueno, encara aguantem.
0: Escolta'm, com ha anat tot plegat?
1: Molt bé, molt bé, molt contents. En general, una festa major més, feta bastant bé. Molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania, i dels resultats de totes les activitats.
0: La festa major d'estiu, també la d'hivern, però la festa major d'estiu és com una reproducció del catàleg d'activitats que fa l'Agrupació de Cultura Popular al llarg de l'any, oi?
1: Sí, al final ho fem tot en 3-4 dies, i per tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer.
0: Més de 200 persones que ara es troben a l'Agrupació de Cultura Popular, que en formen part.
1: Sí, ara mateix som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la Cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la dia de Castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la Tabalada i el Correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al Correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del Correfoc i ens alegra molt.
0: I a què creus que es diu aquest increment de públic?
1: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer Correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat que estem molt contents perquè té molt bona recepció.
0: La veritat és que amb el calor, que ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta festa major d'estiu, és admirable el Correfoc, és admirable la tascada dels Diables.
1: Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cops de calor i totes aquestes coses perquè s'han en compte.
0: Perquè participeu amb idees, per exemple, la processó també que es feia a les 12 del
1: migdia. Sí, la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Com deien, resultats del castell, que aquesta festa major habitualment doncs serveix perquè vosaltres aneu provant, ja de fet veu organitzar uns assajos a la sede de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè vosaltres aneu tastant i comprovant doncs, els diferents reptes que teniu pel que fa als castells.
1: Sí, molt, molt contents. Vam poder tornar a fer la Torre de Set, el 4 de 8, vam poder assaltar per primer cop el 3 de 8, que el vam deixar l'intent desmuntat, però també un molt bon intent com per fer un primer, no estava del tot fi i el volem descarregar, per tant no ens la volíem jugar a que pogués caure, però vam veure que sí que és un castell que és possible i que de cara al setembre o a l'octubre hi ha el concurs, per això dèiem que fèiem una campanya que s'estenia de festa major fins al concurs, doncs serà el pròxim objectiu clarament de la colla, que això deia, de cara al concurs segur que el tornem a provar. I després doncs vam poder fer també el 3 per sota, que és un castell que s'aixeca des de la pinya, i amb això vam poder fer la millor actuació de la història de la colla castellera, perquè anteriorment l'havíem fet a Bellvitge l'any passat i havíem repetit la mateixa a Vilanova aquest any i ara ens hem pogut superar una miqueta més. I per últim vam deixar intent, malauradament, el Pilar de 6 per sota, un castell molt complicat. Vam fer un intent bastant bo, però al final aquests castells... Com sempre, els castells tenen un risc, per sort tothom està bastant bé, cap cosa destacable, però ja et dic, molt contents perquè és la millor diada i ens encoratja molt ja a posar el focus al concurs i als castells que volem descarregar.
0: Per cert, també veu tenir com a preludi, com a aperitiu de la vostra actuació ja en el context de la Festa Major, assajos que estaven oberts al públic.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte.
0: Ara teniu més actuacions abans del concurs?
1: Sí, sí, tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells.
0: On es farà aquest any el concurs?
1: El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà.
0: Que és una gran plaça per al món casteller.
1: Sí, sí, és una plaça molt important. Com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: Molt bé, doncs, ja ne deixem descansar ja.
1: Sí. També,
0: d'aquesta marató.
1: Sí, també recordar que ara s'ha passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón d'Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses.
0: I com és que hi ha gegants a Torrejón d'Ardoz?
1: Bueno, hi ha tradició de gegantera, no? Sí, però realment la tradició de gegantera és potent a Catalunya, però hi ha arreu d'Espanya també. En menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno. Vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Molt bé, doncs germano, també en aquest cas perquè fa el món del castell, com deies, altres poblacions que també tenen doncs, aquestes activitats. Jan, moltíssimes gràcies i que descansis. Bon estiu abans de les següents actuacions.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.

0: Els alcaldes de Roda de Berà, el Tarragonès i del Vendrell, al Baix Penedès, asseguren que els municipis encara no han pogut avaluar del tot els danys causats pels forts aiguats que van patir la matinada de dissabte i remarquen la dificultat que hi ha per preveure episodis de pluja tan intensos. Molts veïns asseguren que els va faltar informació. 9 persones continuen encara hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils del Baix Penedès i del Tarragonès no estava justificat aquell dia pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia, diu, adaptar la resposta a la situació. Compte que avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país tots els migrants que van creuar de forma il·legal cap a Ceuta, tant aquells que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat a les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha encara a la ciutat autònoma. Sobre aquesta reunió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa el govern espanyol de buscar l'enfrontament entre comunitats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Les persones desallotjades de Gàtova pel País Valencià podrien tornar a casa seva després del foc que estan patint, però s'han de mantenir confinats i beure aigua envasada, segons les autoritats. L'incendi avui al matí ha quedat estabilitzat. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky sospita que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, vol enviar 300.000 soldats més a la guerra després de les eleccions russes convocades pel mes vinent. Putin centra, de fet, la seva campanya a la victòria a Ucraïna, tot i que la població li reclama més que faci atenció a la crisi econòmica, als talls d'internet i als atacs que continuen amb drons. 12 aletes de gamma extra a la jornada castellera d'ahir al Catllat. Al Tarragonès, castells com el 5 de 9 o el 4 de 9 net, entre altres, van deixar una jornada històrica a plaça.
1: Esports.
2: Hansi Flick deixa fora de la convocatòria Alejandro Valde per jugar aquest vespre al camp de l'Elge en el debut dels blaugrana a la Lliga. Flick s'ha endut 23 jugadors, no hi són tampoc Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni Casador i Héctor Fort, que no compten pel tècnic. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espi al temps de descompte, mentre segona el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló, a partir de les 7. En motor, Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El pilot català sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. I avui, segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i el municipi francès de Monasca. Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola.
0: Tarda encara amb ruixats que poden...
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs a Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club, el Castelldefels, i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant els escacs a Castelldefels. Sí, sí.
0: Bé, molta afició, 25 anys,
1: sí.
0: Així sense aturar-se.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que els escacs són un esport molt... que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí, sí, sí.
0: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, en dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, vas a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base i sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí.
0: Per a vosaltres, en el nivell ja que estem parlant d'educació, quins avantatges penso que suposa per als nanos endinsar-se al món dels escacs?
1: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels dels escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen, i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí, sí.
0: Que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, exactament, sí, sí, sí.
0: Doncs parlem del torneig de Festa Major, sí. En què va consistir?
1: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonita del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que en rellotge, perquè si no no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat aquí a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat, o sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
0: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la màquina de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat,
1: sí.
0: I pensava que ja no cap ningú més. Quants sí. Jugadors i jugadores van participar?
1: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
0: està,
1: sí, està molt bé. Sí, sí, sí, sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Sirgu, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest, hem estat molt, molt a gust aquest any. Sí, sí.
0: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
1: Correcte.
0: I sexe.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic, és lo bonic, perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club poc a poc a jugar, inclús als nanos a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
0: El que passa és que quedava, no sé si ho teníeu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent veia les partides, no?
1: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs, els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Magall de Xerú, sí, sí.
0: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
1: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré un que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que... I ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballant el tema dels escolars, que això no ho he comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca. Dos divendres també col·laborem. I ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club. I després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Raül Castell, per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest sí. Torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Bona tarda.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un cop finalitzada la Festa Major de 2026, l'Ajuntament de Castelldefels fa un balanç molt positiu d'una celebració que ha tornat a mobilitzar milers de persones entre el 13 i el 16 d'agost. Durant 4 dies, la ciutat ha acollit més d'una 50ena d'activitats repartides per diferents espais, amb una programació que ha combinat música, cultura popular, propostes familiars, esports i activitats per totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, considera que les expectatives s'han complert i destaca especialment la resposta dels veïns i les veïnes.
3: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una festa major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents. I, sobretot, és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu, i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
2: Un dels grans protagonistes d'aquesta edició ha estat el projecte de les noves penyes de Festa Major. La iniciativa, que s'estrenava aquest any, ha registrat més d'un miler d'inscrits i ha contribuït a generar una major presència de públic als carrers durant tota la celebració. L'Ajuntament considera que aquesta proposta ha ajudat a reforçar el sentiment de comunitat i la participació ciutadana, convertint-se en una de les principals novetats de la Festa Major. Escoltem la Cristina Corona, regidora de Festes.
3: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, en grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
2: La programació musical ha estat un altre dels grans atractius aquest any. Els diferents escenaris habilitats a la ciutat han acollit actuacions de grups i artistes per tots els públics molt diversos, amb concerts destacats com els de Tallets i Chenoa al Parc de la Muntanyeta, però també amb propostes com Ginestà, Los Toreros Muertos, Bulsara, Brindis, Americanos o Camera Bacassis. La Festa Major també ha reservat un espai rellevant pel talent local. És el cas de Vesta, la formació guanyadora del concurs de Nous Talents 2026, que va actuar dissabte abans del concert de The Tallets, davant d'un dels públics més nombrosos de tota la programació. També les propostes familiars han registrat una elevada participació durant els 4 dies de festa. La Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Tobogan Aquatic Splash Slide o el Holy Dolly Festival han tornat a reunir nombroses famílies en diferents punts de la ciutat. Entre activitats que han guanyat protagonisme aquest any destaca també la Festa Jove Alternativa, que va donar el tret de sortida a la programació de dijous, així com el Jardí de la Llum del Castell, una proposta cultural que ha ofert una alternativa més tranquil·la basada en música, la dansa i la gastronomia en un entorn patrimonial. La regidora de Festes ha valorat positivament l'acollida d'aquestes iniciatives i ha destacat la importància d'oferir espais pensats per públics diferents dins d'una mateixa Festa Major. L'escoltem.
3: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ha dit que els hi ha agradat molt i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
2: La clausura de la Festa Major va arribar diumenge amb alguns dels actes més multitudinaris del programa, com el Holy Dolly Festival, el Correfoc, el concert de Chenoa o els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. Pel que fa a la seguretat, la celebració s'ha desenvolupat amb normalitat gràcies al dispositiu especial desplegat per policia local amb el suport dels Mossos d'Esquadra. També s'han mantingut actius els diferents punts Lila Plus instal·lat als principals espais festius per reforçar les tasques de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Amb les festes ja finalitzades, l'Ajuntament considera que aquesta edició ha estat marcada per l'alta participació ciutadana, la bona acollida de les noves penyes i la consolidació d'una programació capaç de combinar tradició, música i activitats per tots els públics molt diversos. Amb la Festa Major ja finalitzada, també és moment de fer balanç d'una de les entitats amb més activitat durant aquestes festes. Sens dubte, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, responsable de bona part dels actes tradicionals, han omplert els carrers de la ciutat de festa. Des de l'entitat valoren molt positivament la resposta del públic i la participació registrada en activitats com els correbars, la baixada dels gegants, la cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc. Segons ens explica el president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, centenars de membres de diferents colles han participat activament en una edició especialment intensa. L'escoltem.
4: En general, una festa major més feta amb bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones, segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
2: Un dels actes que més públic va tornar a reunir va ser precisament el correfoc de diumenge. L'agrupació assegura que en els darrers anys s'ha observat aquest increment progressiu de l'assistència a aquest espectacle, convertit ja en un dels grans atractius de la cloenda de la Festa Major. La calor va ser altre dels elements que va marcar algunes de les activitats, especialment aquelles que es desenvolupaven a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, l'organització va reforçar el repartiment d'aigua. Escoltem el Jan Melero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
4: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix es venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, sense carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'han en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
2: Més enllà dels actes festius, la Festa Major també va deixar un dels moments més destacats de l'any per als castellers de Castelldefels. La Diada Castellera va permetre assolir importants objectius tècnics que ara reforcen les expectatives de la colla de cara als reptes del tram final de la temporada. De fet, els grocs ja preparen la seva preparació per al concurs de Castell, una de les cites més importants del calendari casteller i que enguany disputaran a Tarragona després d'haver pujat a categoria.
4: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius que, sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. Una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
2: La cultura popular també va tenir enguany una dimensió de convivència i intercanvi cultural. Dissabte, la ciutat va rebre els gegants de Torrejón de Ardoz, que van participar en diferents activitats de la Festa Major i van compartir experiències amb les colles locals. Una col·laboració que dona continuïtat als vincles establerts entre dues poblacions durant els darrers anys i que podria ampliar-se en futures edicions.
4: També recordar que ara s'ha dia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón de Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent els contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
2: Des de l'Agrupació de Cultura Popular consideren que aquesta Festa Major ha tornat a demostrar la bona salut de les entitats culturals de la ciutat i la capacitat de mobilització de les seves colles. Un treball que es desenvolupa durant tot l'any però que té el seu aparador més visible durant els dies de Festa Major, quan la cultura popular torna a convertir-se en una de les grans protagonistes dels carrers a Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: La platja de Castelldefels suma aquest estiu noves eines per continuar avançant cap a un model de litoral més inclusiu. Una de les principals novetats és la incorporació dels codis navilens als panells informatius situats en diferents punts de la platja. Aquesta tecnologia permet que les persones amb discapacitat visual puguin accedir a través del telèfon mòbil a la informació actualitzada sobre l'estat de la mar, les banderes, els serveis disponibles, les precaucions per al bany o les normes de convivència a la platja. Segons ha explicat el regidor de Platges i Protecció Civil, Marcos Soler, aquesta iniciativa forma part del conjunt d'actuacions que han fet possible assolir la certificació de platges sense barreres. Escoltem com ens ho explicava, com es tracta aquest codi navilens.
5: Los códigos navilens vienen todo incorporado en lo que hemos sacado la ISO de Platges sense barreres. Somos la primera playa de Cataluña que lo tiene, que tiene este certificado, esta ISO, que para nosotros es muy importante. Llevamos muchos meses trabajando para conseguirlo y para conseguir esta ISO hemos necesitado hacer un montón de actuaciones, ¿no? Y una, como tú me comentas, son los códigos naviles. Los códigos naviles son esto está hecho para la gente invidente, la gente que no tiene visión. Cuando vaya a la playa, cuando nosotros vamos a los letreros y nos pone el estado que está la playa, nos pone cualquier tipo de cosa, ellos acercan el móvil, leen el código QR y le explica pues el tipo de bandera que hay, si hay medusas, si no hay medusas, si estamos en bandera verde o es bandera amarilla y cualquier otra información que se tiene que dar, ¿no? Esto ayuda a la gente que no ve bien, que no puede leer, ¿vale? Para poder tener toda la información de la playa como cualquier otro vecino, como cualquier otra persona.
2: La certificació reconeix l'esforç realitzat durant els darrers mesos per garantir l'accessibilitat de tot el recorregut fins a la zona de bany. En concret, s'ha avaluat que una persona amb mobilitat reduïda pugui arribar a la platja de manera autònoma des de les places d'aparcament reservades o des de la parada d'autobús més propera. Per aconseguir-ho, el consistori ha impulsat diverses millores als accessos i en senyalització dels itineraris accessibles.
5: Aparte de los zona de aparcamientos para gente con movilidad reducida, también se ha trabajado y que sea todo el acceso con el desnivel adecuado para que puedan ir en las sillas de ruedas. También se ha trabajado para que la gente que no tiene su propio vehículo, que tiene que ir en transporte público y tenga que ir, por ejemplo, en autobús, pues que tenga desde la parada de autobús hasta la parada de autobús que lleva a la playa todo el acceso hasta llegar al baño, que sea con las rampas homologadas y rampas accesibles para que puedan acceder como cualquier otro vecino que viene aquí al pueblo y quiere ir a la playa, pero si tú vas en silla de ruedas, pues tener la misma facilidad, ¿no? Se ha trabajado en un montón de sectores, por eso hemos conseguido esta ISO de playas en barreras y la verdad que estamos muy contentos porque estamos en contacto con asociaciones de gente que tienen estas problemáticas y la verdad que nos han transmitido la satisfacción y han agradecido todo el esfuerzo que se está haciendo, que para ellos es muy, muy, muy importante.
2: A més de les millores físiques, l'Ajuntament ha apostat també per reforçar la formació del personal que treballa al litoral. Salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme han rebut formació en llengua de signes per millorar la comunicació amb les persones amb discapacitat auditiva. La xarxa de punts accessibles de Castelldefels compta també amb cadires amfíbies per al bany assistit, una cadira trial a l'accés 32 i diferents elements de suport per facilitar la mobilitat de les persones usuàries sobre la sorra. Escoltem com ens relatava la formació del personal al regidor de Platges, Marcos Soler.
5: Aparte de los códigos naviles, ha trabajado también para tener esta ISO con todos los sectores y uno que era muy importante, se han hecho formaciones a los chicos de salvamento, chicos y chicas de salvamento y socorrismo y policía de playas para el idioma de signos, para la gente que es sordomuda, que hay veces que también se tienen que dirigir a ellos para explicarle y no pueden escuchar la megafonía, ¿no? Pues se les ha formado para que puedan explicarles a la gente con problemas auditivos y también era un paso muy importante que hemos dado. También el tema de la accesibilidad. Tenemos en los 5 puntos accesibles que tenemos las sillas anfibias y en el 32, en el acceso 32 también tenemos la silla trial, aparte de que cada acceso tenemos las muletas, para muletas especial para apoyar en la arena, para la gente que, bueno, pues que es más mayor o que puede andar, pero que quiere acercarse, darse un paseo por la playa, tenemos unas muletas para poder apoyar en la arena de la playa y poder acercarse al baño más cómodamente.
2: Aquestes actuacions formen part d'un treball continuat que es desenvolupa durant tot l'any i que va més enllà de la temporada d'estiu. De fet, Marcos Soler ha destacat als micròfons de Ràdio Castelldefels la bona resposta que estan tenint les platges del municipi durant els mesos de juny i juliol, amb una elevada afluència de visitants. L'escoltem.
5: Sí, muy contentos. Como cada año, mucha gente viene a disfrutar de nuestras playas. Como tú has dicho, todavía no tenemos los datos hasta que no acabe la temporada. Pero bueno, nos consta que en junio y julio ha sido unos meses bastante buenos. Y nada, nosotros contentos por el trabajo que se hace todo el año, ¿no? Todo el año el área de playa no trabajamos en verano, trabajamos todo el año para cuando llegue esta época, cuando llegue el verano, que vengan nuestros vecinos, los turistas y vecinos de municipios de aquí alrededor, que vengan a disfrutar de nuestra playa y que la encuentren en el mejor estado posible.
2: L'accessibilitat se suma a altres serveis que contribueixen a la qualitat del litoral. Entre ells destaca el dispositiu de salvament i socorrisme que enguany ha protagonitzat diverses actuacions d'assistència gràcies a la ràpida intervenció dels seus professionals. Així ho destacava el regidor de Platges, Marcos Soler.
5: Siempre decimos que el servicio de salvamento y socorrismo es súper importante. Tenemos una playa de casi 5 kilómetros, que el año pasado llegaron casi más de 2 millones de personas. Al final, cuando llega tanta gente, llega gente con problemas, con patologías o con un montón de cosas, pasan incidentes. Y este año ya hemos tenido, no hemos tenido ninguna muerte, pero ya hemos tenido varias actuaciones de los chicos y chicas de salvamento y socorrismo que han salvado ya varias vidas por su rápida y buena actuación. Y la verdad que cuando nos pasan esas noticias y luego nos escriben, porque ha sido así, ¿no? O sea, a mí me ha llegado un escrito de una persona que estaba viendo cómo una persona le estaba dando un ataque en el agua y tal, y cómo se actuó, me felicitó de la rápida, la buena y cómo actuaron los chicos de salvamento y socorrismo. Pues nosotros, nada, felicitarlos y agradecer el trabajo tan importante que hacen, porque al final salvan vidas.
2: Així mateix, el municipi manté durant la temporada alta el servei específic de policia de platja que reforça la seguretat i l'atenció de residents i visitants al llarg de prop dels 5 quilòmetres del litoral. Escoltem.
5: Para nosotros es muy importante. La playa es uno de nuestros motores económicos. Siempre hablamos de la gastronomía, la restauración, y tenemos esos 5 kilómetros de playa donde viene mucha gente, y es importante que la gente esté segura y que la gente pueda estar bien y que esté cómoda como en cualquier otro sitio. Entonces, para nosotros tener la policía de playa durante temporada, que bueno, que pueden estar primero para ayudar a cualquier problema que pueda tener un vecino, pero para mantener orden, para evitar los robos, que siempre sabemos y siempre se habla de que hay delincuencia, como en todos lados, pues en la playa también hay, ¿no? Y tener ahí las patrullas de la playa que vayan paseándose por ahí, dándose cuenta, pues baja mucho los robos, eso está claro. Cuando hay más policía, menos actuaciones de robo hay. Entonces, nosotros muy contentos. Es un esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno para tener la policía de playa cada año y estamos muy, muy contentos con ellos.
2: La certificació de platges sense barreres s'afegeix a altres distintius de qualitat que ja ostenten les platges de Castelldefels, com les banderes blaves, la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la norma ISO 9001 o el distintiu Ecoplayes. Des de l'Ajuntament asseguren que es continuarà treballant per desplegar noves actuacions dins del Pla Integral d'Accessibilitat amb l'objectiu de seguir fent del litoral un espai cada vegada més inclusiu, segur i accessible per la ciutadania. El 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels ha tornat a ser un èxit de participació i organització. La competició, impulsada pel Club d'Escacs Castelldefels dins dels actes de la Festa Major, es va disputar aquest diumenge passat a la sala Margarida Xergo amb el format habitual de partides ràpides, una modalitat que permet concentrar tota la competició en una sola jornada. El torneig va registrar al voltant d'un centenar d'inscrits, una xifra molt propera al límit de capacitat previst per l'organització. Jugadors procedents de diferents punts del territori van prendre part en una cita que s'ha consolidat com una de les més tradicionals del calendari estiuenc dels escacs catalans. Escoltem el Raül Castell, membre del torneig.
6: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
7: està,
6: sí, inscrits, està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest, hem estat molt, molt a gust aquest any. Que, bueno, i molta gent que potser que no ha jugat mai, és la primera vegada que juga un torneig, i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no?, que quan estan jugant els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un... Bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé a la sala Maga i la Xeru, sí, sí.
2: La competició destaca especialment pel seu caràcter inclusiu. A diferència d'altres campionats, el torneig està obert tant a jugadors federats com a aficionats, fet que permet competir a taulell a participants amb experiència i persones que simplement practiquen els escacs com a afició. També hi participen jugadors de totes les edats, des d'infants fins a veterans.
6: És el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonic del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom, i... Doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats... I està molt arreglat a Castell de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt arreglat, sí, sí.
2: Aquest interès creixent pels escacs també es reflecteix en l'activitat que desenvolupa el Club d'Escacs Castelldefels durant la resta de l'any. L'entitat assegura que cada vegada hi ha més persones interessades en aquest esport, que permet competir en igualtat de condicions independentment de l'edat o del gènere, i que combina estratègia, concentració i capacitat d'anàlisi. Escoltem Raül Castell, membre del Club d'Escacs.
6: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom. Tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental. I això és el bonic dels escacs, no? Que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
2: A més de la vessant competitiva, el club manté una important tasca de promoció i formació. Actualment col·labora amb diverses escoles de Castelldefels i ofereix classes destinades als més joves, considerats la base del futur de l'entitat. Des del club també destaquen els beneficis educatius dels escacs, especialment com a eina per fomentar la concentració i oferir alternatives d'oci saludables.
6: Sí, a les escoles fem classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí les nens que són aquí al club, que és la, doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base i sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja... no paren, és una manera també de canviar la dinàmica perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i als escacs els va molt bé perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen, i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable.
2: El Club d'Escacs Castelldefels acumula ja més de 2 dècades de trajectòria en la seva etapa actual, tot i que la pràctica organitzada dels escacs de la ciutat es remunta als anys 70. L'any passat l'entitat va celebrar el seu 25è aniversari i continua mantenint una intensa activitat esportiva i formativa al municipi. Escoltem el Raül Castell, membre del Club d'Escacs, com ens ho explicava.
6: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorre és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res aquí a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans i van decidir doncs constituir un nou club, el Castelldefels, i a poc a poc doncs, hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem al 26 anys ja, jugant els escacs aquí a Castelldefels. Sí.
2: Després d'aquesta 26a edició del torneig d'escacs de Festa Major, l'entitat continuarà participant en diferents proves del circuit català i reprendrà a la tardor les activitats escolars i de promoció, uns projectes que tenen com a objectiu seguir fent créixer l'afició als escacs a Castelldefels i garantir el relleu generacional d'aquest esport.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels continua millorant els seus espais públics amb diverses actuacions vinculades a les fonts de la ciutat. Una de les principals novetats és la instal·lació de 5 noves fonts tipus Minusdoc, amb doble brollador. Un a l'alçada habitual per les persones i un altre més baix perquè hi puguin veure les mascotes. 2 d'aquestes fonts s'han ubicat en els espais reservats per gossos, concretament al Parc Caní del carrer 11 i al Parc Caní de Copèrnic. Les altres 3 s'han instal·lat a la via pública, al carrer 11 en Passeig de la Marina, al carrer 17 en Passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica que aquesta actuació forma part de la voluntat de fer una ciutat més amable també per als animals de companyia. L'escoltem.
7: Dentro de toda la intención que tenemos desde que hemos llegado a este nuevo gobierno es ir mejorando todo lo relacionado con nuestras mascotas. Todo el mundo sabemos que las mascotas pues son un integrante más de nuestra familia, que hacen pues vida con nosotros y salimos a la calle y ellos nos acompañan y pues requería pues ciertos espacios y ciertos puntos que tengamos una facilidad para que los mascotas también puedan beber, ¿no? Que no sea únicamente una fuente. Sí, es cierto que había unas fuentes en la ciudad que tenía la boca de donde bebemos está en un lateral y puede beber, pero muchas otras nuevas que se van colocando pues tienen la parte de arriba donde que tiene un vaso y entonces ahí las mascotas no podían acceder. Por lo tanto, lo que se ha intentado es poder integrar a más fuentes que tengan la doble bebedero para los humanos, por decirlo así, y para nuestras mascotas.
2: L'Ajuntament preveu ampliar aquesta xarxa amb 2 noves ubicacions, una font a l'Avinguda Constitució i una altra al Parc Caní del Poal, a l'entorn del carrer Joan Maragall. D'aquesta manera, els 7 parcs canins de Castelldefels acabaran disposant de fonts amb doble brollador i la ciutat comptarà també amb 9 punts d'aigua a la via pública. Segons Paredes, l'objectiu és facilitar els passejos amb les mascotes i garantir que tots els espais destinats als animals tinguin aquest servei. L'escoltem.
7: Y lo que se ha buscado pues son ciertos puntos en la ciudad que tengan un recorrido que podamos hacer que sea habitual que das paseos con tu mascota, pues tener esos referencias, esos puntos para poder beber agua. Y luego lo que se ha hecho también es que en todos los espacios dedicados para las mascotas, en todos, en el 100% tengamos estos bebederos. Hasta ahora, de los 7 parques que teníamos para destinar a las mascotas, tan solo 2 tenían bebedero. Ahora tendrán, ahora será el 100% de los parques que lo tendrán, y luego los puntos en la ciudad que hemos cambiado las fuentes que teníamos antiguamente por estas nuevas con el doble bebedero.
2: Aquestes actuacions s'emmarquen també en la renovació progressiva dels espais per mascotes. En aquest sentit, el consistori treballa en la millora del Parc Caní del Poal, un dels espais que quedaven pendents dins del procés de renovació dels 7 parcs destinats als animals de companyia.
7: En el Poal, de los 7 parques, como estaba diciendo, de los 7 parques dedicados para las mascotas, prácticamente habíamos renovado 5, solo nos quedaban 2, que nos quedaba el del Castillo y el del Poal, y ahora estamos acabando con el de Poal, que cuando acabe en septiembre, prácticamente inicios de octubre, ya estará completamente acabado. Y lo que se ha hecho es hacer de 2 espacios que teníamos, que se le daba uno, era oficial, que era para las mascotas, y otro, pues el uso que se le daba, que era un parque no infantil, pero sí que tenía juegos, pero sí que era una zona verde, se hacía un uso para las mascotas. Pues lo que se ha hecho es destinar 100% uno de ellos, el Joan Maragall, que ya donde estaba el espacio, un pequeño espacio para las mascotas, era 100% para las mascotas, y el de Becker, se trasladan todos los juegos de Joan Maragall que habían infantiles a Becker, y el de Becker se hace 100% para un parque infantil con todo tipo de juegos, con porterías, que es las que estaban en Joan Maragall, a pasanas a Becker.
2: La millora de les fonts de la ciutat no es limita als nous brolladors per persones i mascotes. En els darrers dies també s'ha posat novament en funcionament la font de la Muntanyeta, que feia temps que estava sense ús. Segons el regidor, s'ha fet treballs de reparació al bas de la font, que presentava fuites d'aigua, i també s'ha millorat la instal·lació amb nova il·luminació.
7: De hace unos días se ha llevado a cabo la puesta en marcha de nuevo de la fuente de la Muntanyeta, que durante mucho tiempo ha estado sin uso. Si es bien que en las fiestas se vació para evitar problemas de actos incívicos en la propia fuente, pero un tiempo antes se puso en marcha y se mejoró la fuente con iluminación. Todo el vaso se arregló porque tenía unas fugas que producían ese escape de agua, y se ha pintado, y creo que ha quedado una fuente mucho más digna de la que teníamos y más moderna.
2: Una altra actuació prevista és la remodelació de la Font de la Democràcia, unes fonts que fa molts anys que no funcionen. Les obres està previst que comencin a mitjans de setembre, i la voluntat municipal és que deixin de ser només un element ornamental per convertir-se també en un espai d'ús ciutadà. La idea és que la Font de la Democràcia funcioni com una zona de refresc similar a les fonts de Vistalegre, especialment pensada pels mesos de més calor i per col·lectius com infants, joves i gent gran.
7: A finales de septiembre, en mitad a finales de septiembre, yo creo que es más a mitad de septiembre, iniciarán las obras de la remodelación de la Fuente de la Democracia, que hasta, es así que si la de la Muntanyeta llevaba tiempo sin uso, estas llevan muchísimo más. Prácticamente poca gente en Castelldefels las habrá visto en uso, y que lo que haremos es que le cambiaremos, no será una fuente ornamental como tal, que no tenga uso ni se pueda disfrutar y que solo sea embellecer la ciudad con agua, sino que serán unas fuentes en las cuales serán más similares a las que hay en Vistalegre, que se podrán usar para el baño y para que en estas épocas de tanto calor como este verano, por ejemplo, pues tengamos unos puntos más donde poder refrescar a nuestros jóvenes, a nuestra gente mayor y a nuestros niños. Será una fuente que tendrá luz, tendrá iluminación, etcétera, pero su uso no va a ser únicamente ornamental, sino que queremos que sea un uso como una zona más de recreo que tenga en nuestro municipio, que buena falta hace a la ciudad en épocas de mucho calor.
2: Amb aquestes actuacions, Castelldefels avança en la millora dels seus espais públics, reforça els punts d'aigua disponibles a la ciutat i incorpora noves solucions pensades tant per al benestar animal com per adaptar l'espai urbà als episodis de calor.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: La transformació de Canai Maric entra ja en la seva fase definitiva amb l'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat a l'empresa eurocatalana Obres i Serveis la construcció del futur parc metropolità de Canai Maric, una de les actuacions urbanístiques i ambientals més destacades dels darrers anys a Castelldefels. El projecte permetrà recuperar per l'ús ciutadà un espai que durant dècades ha tingut diferents usos i que acabarà convertit en un parc de referència per la ciutat. A més, les obres començaran previsiblement a l'octubre i si es compleixen els terminis previstos, el nou parc podria estar enllestit durant la primavera de 2027. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat el llarg recorregut que ha tingut el projecte abans d'arribar al moment actual.
7: Sí, recordem que aquest espai passó de ser una cantera a haver tenido varios proyectos, entre ellos el famoso parque acuático, que se, al final no se llevó a cabo afortunadamente, y luego pasó a ser un parking de camiones y desde cuando llegamos a gobierno lo primero que hicimos, una de las primeras actuaciones que se llevaron a cabo es poder llegar al acuerdo con aquellas personas que estaban en aquel espacio y salieran de allí. No era el entorno más adecuado, ya no solo por el espacio que era la cantera, sino por el recorrido que pasaban por delante de una escuela Bresol y una escuela y un instituto. No era el sitio más adecuado para camiones. Y por fin pues se pudo llevar a cabo, junto con el área metropolitana, de ese gran espacio, de ese gran parque metropolitano que tendremos en la ciudad y que, como se ha publicado no hace mucho, ya está licitado, ya la empresa ya licitadora ya la se fue publicada y ahora los plazos pues ya simplemente son el inicio que esperamos en septiembre poder empezar a ver en movimiento allí, ya que recordemos que allí pues conviven muchas circunstancias y los periodos hay que encajarlos en el tiempo y no podemos demorarnos porque entonces nos pisamos el calendario y provocaría más retrasos. Por lo tanto, está todo muy bien encajado para que pueda empezar y con muchas ganas de poder ver ese gran parque. Recordemos que va a ser uno de los grandes parques metropolitanos que tendremos en Castelldefels.
2: El futur parc incorporarà àmplies zones verdes, jocs infantils, espais esportius a l'aire lliure, una àrea per gossos, un amfiteatre i diferents elements integrats en l'orografia de l'antiga pedrera, com ara miradors, tobogans i un circuit de pump track per bicicletes i patinets. Per les dimensions del recinte, la inversió necessària al desenvolupament del projecte s'ha dividit en diferents fases. La primera és la que ara es posa en marxa i concentra els equipaments que tindran una utilitat més immediata per la ciutadania. Així ho explicava Pedro Paredes durant la seva entrevista a l'emissora municipal.
7: El espacio es muy grande el que tenemos en Canamerí, que es un grandísimo espacio, y entonces se pudo, para poder llevarse a cabo, también por el monto económico que requerían los dos espacios, pues se dividió en dos. Uno es el más funcional, por decir así, que será más parque, más operativo a nivel ciudadano, ¿no? Que cada día pueda ir con esos espacios, esos parques, ese parque infantil, esas zonas arboladas, la zona de la pista que habrá allí polideportiva, del gran teatro que también tendremos allí al aire libre. Entonces, ese es el primer gran espacio que se realizará, que se llevará a cabo.
2: Aquesta actuació inicial permetrà habilitar bona part dels serveis i espais que configuraran el nou parc, amb l'objectiu de que els veïns i veïnes puguin començar a gaudir-ne tan aviat com sigui possible. La transformació de Canai Maric es completarà posteriorment amb una segona fase que acabarà de desenvolupar tots els àmbits previstos en el projecte. Ho detallava d'aquesta manera el regidor de Medi Ambient.
7: El segundo, que és el que és més cerca, per dir així, de Canameric, de los muros. Ese será una segunda fase que requiere también de otro montante económico, pero sobre todo es el menos funcional el que acabará siendo dándole la belleza que tendrá ese espacio, porque podremos darle la vuelta a todo el parque por el exterior y tendrá una gran belleza, pero es el que se ha creído que debe ser la segunda parte, porque el primero creemos que es mucho más funcional para la ciudad, que es el todo tema de parques y recursos que tendrá ese espacio.
2: Quan el projecte estigui completament desenvolupat, Castelldefels s'anomenarà un nou parc metropolità que ampliarà la xarxa d'espais verds de la ciutat i recuperarà definitivament un entorn que durant molts anys havia quedat allunyat de l'ús ciutadà.
1: Ha estat notícia aquest divendres.
2: El ple municipal de Castelldefels va aprovar definitivament el passat mes de juliol la nova ordenança de mobilitat, un text que actualitza la normativa vigent i incorpora per primera vegada de manera específica la regulació dels vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics. L'objectiu de la nova ordenança és adaptar-se als canvis que s'ha experimentat la mobilitat urbana durant els darrers anys i garantir una convivència més segura entre conductors, ciclistes i vianants. Per això, la normativa estableix de forma clara les zones on poden circular els vehicles de mobilitat privada i les condicions que han de complir els seus usuaris. Entre les principals mesures, queda prohibida la circulació de patinets per voreres i per zones exclusives per vianants, així com per vies interurbanes, autovies, autopistes, travesseres i túnels urbans. Tampoc es permet utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix, portar auriculars connectats a dispositius de so ni transportar una segona persona en vehicles dissenyats per un únic ocupant. La normativa també reforça les obligacions en matèria de seguretat. Així, durant la nit o en situacions de baixa visibilitat, els conductors hauran de portar llums i elements reflectants. A més, serà obligatori disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. L'ordenança contempla sancions per als comportaments inadequats que, en els casos més greus, poden arribar als 1.000 euros. Igualment, la policia local podrà retirar el vehicle de mobilitat personal de la via pública i traslladar-lo al depòsit municipal quan dificulti la circulació, causi danys al mobiliari urbà o incompleixi les obligacions establertes per la normativa. L'aplicació d'aquestes mesures coincideix amb un increment de la sinistralitat relacionada amb els patinets elèctrics. Segons dades de la policia local, durant aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets de la via pública. A més, el cos policial alerta que gairebé el 90% dels accidents amb els vehicles de mobilitat personal a Castelldefels deixen persones ferides i algunes d'elles de gravetat. Davant aquest escenari, l'Ajuntament defensa la nova ordenança com una eina per fomentar una mobilitat més segura, ordenar l'ús creixent dels patinets elèctrics i reduir el risc d'accidents als carrers de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal d'estadístiques sobre l'activitat aeroportuària que permet als ciutadans consultar dades relacionades amb els vols que afecten el municipi i els seus efectes sobre l'entorn. Disponible des d'aquesta mateixa setmana a través del web municipal i de la pàgina de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, la nova eina ofereix informació visual, interactiva i actualitzada sobre aspectes com els nivells de soroll, el nombre de sobrevols o les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport de Barcelona. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que aquest nou espai neix per donar resposta a l'interès dels veïns i permetre contrastar amb dades objectives la percepció ciutadana sobre l'augment del trànsit aeri. L'escoltem.
8: Hemos habilitado en la web de la OMSICA, ¿no?, en la web del Ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
2: Bocins d'història.
1: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
2: Bocins d'història.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs molt, molt, molt cansat, perquè han estat 4 dies intensos de festa major. Amb nosaltres Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Amb poca veu.
1: Sí, bastant poca, però bueno, encara aguantem.
0: Escolta'm, com ha anat tot plegat?
1: Molt bé, molt bé, molt contents. En general, una festa major més feta amb... bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats.
0: La festa major d'estiu, també la d'hivern, però la festa major d'estiu és com la reproducció del catàleg d'activitats que fa l'Agrupació de Cultura Popular al llarg de l'any, oi?
1: Sí, al final ho fem tot en 3-4 dies, i per tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer.
0: Més de 200 persones que ara es troben a l'Agrupació de Cultura Popular, que en formen part.
1: Sí, ara mateix som unes 280 persones i haurem sortit totes. Bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació. Ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la dia de Castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui, molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
0: I a què creus que es deu aquest increment de públic?
1: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat que estem molt contents perquè té molt bona recepció.
0: La veritat és que amb el calor, que ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta festa major d'estiu, és admirable el correfoc, és admirable la tascada dels diables.
1: Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses per estar en compte.
0: Perquè participeu amb idees, per exemple, la processó també, que seria a les 12 del
1: migdia. Sí, la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que en guany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Com deien, resultats del castell, que aquesta festa major habitualment doncs també serveix perquè vosaltres aneu provant, ja de fet veu organitzar uns assajos a la sede de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè vosaltres aneu tastant i comprovant doncs, els diferents reptes que teniu pel que fa als castells.
1: Sí, molt, molt contents. Vam poder tornar a fer la Torre de Set, el 4 de 8, vam poder assaltar per primer cop el 3 de 8, que el vam deixar intent desmuntat, però també un molt bon intent com per fer un primer, no estava del tot fi i el volem descarregar, per tant no ens la volíem jugar a que pogués caure, però vam veure que sí que és un castell que és possible i que de cara al setembre o a l'octubre hi ha el concurs, per això dèiem que fèiem una campanya que s'estenia de festa major fins al concurs, doncs serà el pròxim objectiu clarament de la colla, que això deia, de cara al concurs segur que el tornem a provar. I després doncs vam poder fer també el 3 per sota, que és un castell que s'aixeca des de la pinya, i amb això vam poder fer la millor actuació de la història de la colla castellera. Perquè anteriorment l'havíem fet a Bellvitge l'any passat i havíem repetit la mateixa a Vilanova aquest any i ara ens hem pogut superar una miqueta més. I per últim vam deixar en intent, malauradament, el Pilar de 6 per sota, un castell molt complicat. Vam fer un intent bastant bo, però al final aquests castells... Com sempre, els castells tenen un risc, per sort tothom està bastant bé, cap cosa destacable, però ja et dic, molt contents perquè és la millor diada i ens encoratja molt ja a posar el focus al concurs i als castells que volem descarregar.
0: Per cert, també veu tenir com a preludi, com a aperitiu de la vostra actuació ja en el context de la Festa Major, assajos que estaven oberts al públic.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte.
0: Ara teniu més actuacions abans del concurs?
1: Sí, sí, tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells.
0: On es farà aquest any el concurs?
1: El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim dissabte de l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà.
0: Que és una gran plaça per al món casteller.
1: Sí, sí, és una plaça molt important. Com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: Molt bé, doncs, Jana, deixem descansar ja.
1: Sí, també,
0: d'aquesta marató.
1: Sí, també recordar que ara se m'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón d'Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses.
0: I com és que hi ha gegants a Torrejón d'Ardoz?
1: Bueno, hi ha tradició gegantera, sí, però realment la tradició de gegantera és potent a Catalunya, però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno. Vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres. I bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Molt bé, doncs germanó, també en aquest cas pel que fa al món del castell, com hi ha altres poblacions que també tenen doncs, aquestes activitats. Jan, moltíssimes gràcies i que descansis. Bon estiu abans de les següents actuacions.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans i van decidir doncs constituir un nou club del Castelldefels i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja, doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament i em sembla que, bueno, ara estem a 26 anys ja jugant els escacs a Castelldefels, sí.
0: Bé, molta afició, 25 anys,
1: sí.
0: Així sense aturar-se.
1: Sí, la veritat és que els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta. Es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet a Netflix, em sembla que a Netflix. Mm-hmm. No sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí. Mm.
0: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí les anunciadores que aquí al club, que és la, doncs, fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs, els nanos són la base i sí, treballem bastant amb escoles, sí.
0: Per a vosaltres, en el nivell ja que estem parlant d'educació, quins avantatges penseu que suposa per als nanos endinsar-se en el món dels escacs?
1: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica. Perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i als escacs els hi va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen, i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí,
0: que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, exactament, sí, sí, sí.
0: Pues parlem del torneig de Festa Major, sí. En què va consistir?
1: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonita del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que amb rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer el diumenge pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentava abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat aquí a Castella de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades hem de dir que no perquè no tenim més capacitat, o sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
0: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la Sala Maria de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat
1: sí.
0: I pensava que ja no cap ningú més. Quants sí. Jugadors i jugadores van participar?
1: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
0: està
1: sí, inscrits està molt bé, sí, sí, sí. Sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Sirgu, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest, hem estat molt, molt a gust aquest any, sí, sí.
0: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
1: Correcte.
0: I sexe.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic, és lo bonic, perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè és obert a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
0: El que passa és que quedava, no sé si ho teniu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent veia les partides, no?
1: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs, els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahí, a la sala Magall de Xerú, sí, sí.
0: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
1: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré l'únic que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que... I ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballem el tema dels escolars, que això no ho he comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca. Dos divendres també col·laborem. I ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club. I després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Raül Castell per fer aquesta valoració de com va anar i ja són 26 anys aquest sí. Torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Bona tarda.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63% i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, en un 25%, la darrera setmana un 21%, o entre un i tres mesos abans, un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca 4 o més vegades. Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la cripta Gaudí de la Colònia Güell,
en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collbató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, la Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Sherlock Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, la Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. I llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant, també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesslys Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesslys Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenheim-Court, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Mm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res és gratuït, ni casual. Ni casual, la cosa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris o unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia... Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental... I hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets. Volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa, la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà, i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units, i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal. I Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a miniserie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Harrow, Les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no, deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maragall en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maragall a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert, el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maragall relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra
0: època.
1: Sí.
0: Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlàvem ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és algo que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro, i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente, allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
1: Això, aquestes i molt més.
0: I moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon
1: dia. Igualment. Adéu.

0: Són detalls que van ser un dels protagonistes de la festa major d'estiu d'enguany, precedit pels Vesta, una banda d'aquí que va guanyar la darrera edició del concurs de nous talents. Han estat 4 dies intensos de moltes activitats. Abans ens acompanyava Jan Molero de l'agrupació de Cultura Popular, que estava el pobre sense veu, per la calor i per també totes les activitats que s'han dut a terme amb la graella superàmplia de la festa major que ahir finalitzava amb els habituals focs artificials a la platja. Doncs amb nosaltres, també molt cansada d'aquests dies, la Cristina Corona, regidora de festes. Què tal?
1: Hola, molt bon dia, Anna. També bon dia. Una mica tocada de la veu. Ara m'he trobat el Jan i anava també...
0: Els dos iguals.
1: Sí, fets caldo.
0: Bueno, què podem explicar de la festa major a complir les expectatives?
1: Doncs jo crec que podem, sí, que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una festa major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents.
0: Havia participació, com de l'Agrupació de Cultura Popular, activitats de cultura tradicional catalana, també havia actuacions musicals, activitats pel més petits, repartides en diferents espais. Hi ha hagut també una novetat que protagonitzava el Castell aquest any, que es feia per primera vegada. Com ha anat?
1: Sí, mira, el tema del Castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els hi ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: També la plaça de l'Església i la Muntanyeta habitualment van ser els centres d'activitats de festa major, i també davant de l'Institut Josep Jussert es va fer promoguda per Aviva, una entitat de la ciutat, la festa jove.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la festa jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho van passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una festa major que, des de luego, ha estat fantàstica.
0: Parlem dels pregoners. Aquest any era doble. L'Emili, un dels cantaires de la Coral Marinada, i d'altra banda el Piqueres, un noi jove, però ja amb molts seguidors dins de la indústria musical.
1: Sí, vam tindre el Piqueres, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja s'ha triomfat molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco. Llavors, com una mica de contrapartida, va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt. Van estar tots molt contents i, de veritat, encantadors.
0: També la gran novetat, però, de la festa major ha estat la participació de les penyes. Al final van ser, bueno, gairebé
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, en grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la festa major, sinó també estem pensant ja en la festa d'hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes.
0: Clar, aquest any està de la presentació, no? Però la idea és que facin activitats pròpies d'elles en el context de la festa major d'hivern o d'altres festes.
1: Sí, el tret de sortida ha estat la festa major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.

0: Sí, ja estem preparant la divendres. Bueno, avui, aquesta setmana, encara amb una mica de post-resacón, festa major, però sí, ja preparant la divendres. I sobretot és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la festa major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I bueno, ja preparant la festa major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
1: Molt bé, que com s'ha afegit, senyora?
0: No, només sobretot agrair, perquè sí que és veritat que tots gaudim molt de la festa major o de qualsevol esdeveniment que es fa, però darrere hi ha una feinada brutal, importantíssim. El personal de l'àrea de cultura i festes, de veritat que porten molts mesos treballant amb això, i és el que et deia, 50 i pico activitats en 3 dies i mig, coordinar tot això no és que sigui no fàcil, és que és complicadíssim. Hi ha hagut un tema d'organització perfecte, no hem tingut cap errada, inclús en temes de seguretat també molt bé, cap aldarull, cap cosa que pugui de vegades embrutir una mica la festa. I sí que vull agrair a tot el personal que ha treballat amb aquesta festa major, a l'àrea, protecció civil, policia, perquè tothom ha estat molt coordinat i això ha fet que també l'èxit hagi estat més evident.
1: Són les persones que estan treballant abans de la festa major, però també durant la festa major, perquè bueno, la resta ens diverteixen.
0: I avui recollint.
1: Abans, durant
0: i després. I després, sí.
1: Molt bé, quantes persones s'estima que hagin pogut assistir a la festa major d'estiu?
0: No t'ho puc dir perquè encara estem esperant valoracions de policia local, però el que està clar és que la muntanyeta està a tope, tant a Xenoa com a Tallers, la plaça també, amb els Toreros Muertos, amb totes les actuacions que s'han fet, amb Electrobacassis, va ser un exitazo. Estem valorant, però molta.
1: Moltíssimes gràcies, Cristina Colona, regidora de festes, que descansi aquests dies.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: A vostè, bon dia. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank

0: o imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. En Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels. Son las 8.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.